Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Però hi vaig a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que...

0: ser un èxit. Només li fa falta un petit detall. Sonar a Flashback.
1: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu.
0: Un èxit no neix, es fa a Flashback. Flashback, la fórmula dels èxits.
2: Flashback. M'agrada Flashback.
0: La ràdio oficial dels èxits.

0: reunió ràpida, que hem de començar a preparar la nova temporada.
1: Perfecte, primer punt. A quina hora començarem?
0: A les 11.
2: Això no és un programa del matí, llavors.
0: Va, centrem-nos. Necessitem idees.
2: Jo en tinc una.
3: Ja hi som.
1: Segur que costa diners.
2: Però si encara no l'he explicat, un moment. Però
0: això no funcionarà, bueno, ja ho veig jo.
2: Deixes acabar.
1: Sempre fem el mateix.
3: Potser no en teniu ni idea, una mica.
1: No, va.
4: Al matí, la mare que el va parir. Preparant la nova temporada. Tornem, o no, el dilluns 31 d'agost. A Flashback.
5: Ella ya. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Elvis Crespo con Quevedo.
6: Hola, soy Quevedo.
5: Esto es...

teves estrelles com si cantessin davant teu. Els beats com si fossin el batec del teu cor. Escolta l'emissió en directe des de la nostra web. Qualsevol semblança amb les altres emissores et semblarà una broma. Flashback.cat. Els locutors com si et parlessin a cau d'orella. Els teus èxits com si gairebé els poguessis tocar. El so de Flashback en directe des de la nostra web frega la perfecció. Sent-lo. A flashback.cat. Flashback, l'èxit de l'estiu. Només èxits.

0: The Common Tourist.
1: El turista comú és una de les plagues més ferotges de l'estiu. Envaeixen l'espai públic sense barrejar-se amb la fauna autòctona. Transforma els habitatges locals en allotjaments de 3 nits amb esmorzar inclòs. S'alimenten de paelles i sangries. I quan estan en període d'aparellament, adopten un cridaner color de pell conegut com a vermell gamba. La ciència de moment no en té la cura, però mentre arriba, al matí la mare que el va parir d'estiu. De dilluns a divendres de 7 a 10 del matí, a Flashback. Flashback. La ràdio de l'estiu.

0: Paleta, esportiu, vermell gamba, integral o nudista. Sigui quin sigui el teu bronzejat i la teva platja, que soni Flashback. Costa Brava, 100.7, 90.8 i 89.6. Costa Central, 106.1 i 88.2. Costa Daurada, 90.4. Terres de l'Ebre, 89.1. I si les interferències no et deixen sintonitzar-los com cal, tira del wifi i connecta't a flashback.cat o des de la nostra app. Flashback, el so de l'estiu.
1: Hola, amigo de Flashback, ¿qué tal?

0: Flashback.
1: Bon dia, són les 7. Desenes de manifestants han interromput el campament dels migrants que malviuen en una platja de Ceuta i han calat foc. Uns minuts abans, la policia n'havia fet sortir els migrants per evitar possibles enfrontaments amb els veïns. Els mateixos agents han disparat salves per dissuadir els manifestants que formaven part del nombrós grup que durant la tarda va bloquejar el pas als vehicles de la Creu Roja que es dirigien a la platja del Trampolín per fer un repartiment de menjar. D'altra banda, les tasques de rescat al Nepal i al Tibet continuen després de la riuada que aquest dimecres va arrasar la zona fronterera entre els dos països. Hi ha prop de 400 persones mortes i encara hi ha més de 1.400 desapareguts. Les causes de la riuada continuen sent una incògnita. Tot i així, la hipòtesi que agafa més força entre els experts és que el col·lapse d'una glacera hagi estat l'origen de la catàstrofe. I la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut un suposat piròman que va cremar diversos contenidors al barri de la Prosperitat, a prop de la zona on va començar l'incendi de dimarts a Collserola. El van detenir dimecres al matí. L'individu, que va passar a mans del jutge ahir al matí, ha quedat al llibertat provisional. Els esports. Victòria del Barça per 2-0 ahir contra l'Atlètic Club a l'Spotify Camp Nou, on a més de la vessant esportiva, molts dels aficionats van desplegar estelades per protestar contra l'agressió de la policia espanyola a un aficionat a ells. Al partit d'ahir, Rafinha i Fermín van anotar els dos gols blaugranes i ja sumen cadascun d'ells 3 dianes a la Lliga, un partit que es va convertir també en el debut de Rodri.
2: Quan el sol t'escalfa les orelles i la calor et fa suar les parpelles, vol dir que ha arribat l'hora del matí i la mare que el va parir d'estiu.
0: Només a Flashback.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: Diumenge, sense drama, és el so dels Caparres. Aquí al davant, tots els dies que vindran. Són les 7 i 4 minuts d'aquest matí de divendres. Hem arribat al final de la setmana. Semblava impossible. Dilluns, quan vam arrencar aquesta edició del matí, la mare de l'hora d'estiu, semblava que no arribaria mai el divendres, però de moment ha arribat. Ja, per cert, Jan Ponsa, bon dia. Espera't, que no tens el micròfon connectat, o l'has canviat, o te l'han canviat. Podria ser perfectament. Ja parla ara?
1: Ara, sí.
0: Perfecte. Ara sí.
1: Ja divendres.
0: Divendres, sí, sí.
1: Ja tocava.
0: Ha costat, eh?
1: Ha costat.
0: Ha sigut com, sí, sí, com fer l'Everest, m'ha semblat. Per mi ha sigut...
1: Primera setmana després de vacances, tornar a matinar...
0: Estic al pou, avui.
1: Ja.
0: Clar que és veritat que fa una estona pràcticament dèiem adéu al Bada Barça des del Camp Nou, però és veritat que la setmana s'ha fet llarga i atenció perquè dilluns arrenca la nova temporada de Flashback. Això vol dir que a partir de dilluns a les 6 en punt ja arrencarà el matí la mare que el va parir, que a partir de les 4 arrencarà el Feedback, que a partir de les 8 arrencarà el Backstage i la resta de programes de la graella que ja a poc han anat dient hola. Per cert, avui és divendres, també hi haurà sorteig de bitllets de la grossa i hi haurà també concurs d'Afterbeat. Per tant, estigueu tots tranquils que de seguida ens hi posem amb tots els concursos. Vinga, va, anem per feina.
2: A Flashback, només exige Jordi Plans.
3: Avui farà sol.
0: Jan Ponsa, avui com a mínim farà sol.
1: Sí, avui ja tornem una miqueta a la calma meteorològica. Deixem una mica enrere els núvols d'ahir i avui s'espera un dia doncs força més assolellat, sobretot a les comarques del Pirineu d'ahir i de Tarragona. Durant el matí encara poden quedar alguns núvols a les comarques de Barcelona i Girona, però la tarda majoritàriament s'obrirà el cel. Sí que podria quedar algun núvol a la façana litoral de Girona, però vaja, avui serà un dia molt tranquil, alguns núvols alts que poden tapar una miqueta el sol, però vaja, el sol serà el protagonista d'avui també del cap de setmana. Avui també baixen un pèl les temperatures, es notarà una refrescada important entre avui i demà, sobretot. El litoral costarà una mica més, però bueno, no us en fieu perquè la setmana que ve tornen a pujar les temperatures. Això ja sabem com va. Fins a l'octubre la calor no acaba de marxar mai del tot.
0: Que bé que algú em dona bones notícies de bon matí, eh? 7 i 6 minuts, anem a repassar les temperatures d'aquesta hora.
1: A Lleida ara mateix 18 graus, a Palafrugell 27, a Granollers 25 i a Castellbisbal 23,5.
0: Molt bé, Jan, ens escoltem d'aquí a una horeta.
1: Vinga, fins ara.
0: Fins ara.
4: No deixis que la calor et fregeixi les neurones. Posa-les en remull amb el matí i la mare que el va parir d'estiu.
2: A Flashback.
0: Sí, en el meu cas, les neurones ja estan fregides del tot per la qual cosa, per molt que la remulli, tampoc no canviarà. Ara, Olivia Rodrigo i això que es diu Drop Dead. Benvinguts i bon divendres.

0: Andorra.
1: 96.0.
2: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
4: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
3: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
5: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
6: Els llibres, el material i moltes coses més. Perquè l'assegurança escolar no sigui un problema, t'ho posem molt fàcil. Fes el tràmit 100% online a assegur.com. Són 5 minuts. Rebràs el certificat al moment i podràs descarregar-lo sempre que vulguis des de l'app. L'assegurança escolar amb Assegur. Ah, i el proper any no et preocupis per res. La renovació és automàtica. Contracta-la a assegur.com o trucant al 876-555.
7: Cada estiu les meduses tornen a les nostres costes. Silencioses, transparents, sense avisar. Els seus tentacles alliberen una substància neurotòxica al mínim contacte. La gravetat de la fiblada dependrà del temps que l'hagi sostingut, confonent-la amb una bossa de plàstic o amb una simpàtica sípia. La ciència de moment no en té la cura, però mentre arriba, al matí la mare que el va parir d'estiu. Aplicar directament a les orelles de dilluns a divendres de 7 a 10 del matí. A Flashback.
1: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

0: La veu inconfusible d'una Lola Young que ens va delectar amb aquesta cançó que es diu Messi. Hem a recuperar millors moments de la temporada, en aquest cas. Ja sabeu que aquest passat mes de març va haver-hi eleccions al Barça, va guanyar Jan Laporta.
1: Evidentment, la notícia del dia és que Jan Laporta torna a ser president del Barça. De seguida connectem amb ell perquè em diuen des del seu entorn, concretament està parlant amb l'Enric Massip, que encara estan de festa. De seguida connectem. Bravo. No esperava menys. Això sí que és el nostre president. Clar que sí, el Cigalero number one.
2: La Porta va guanyar ahir amb les eleccions amb un 68,1% dels vots.
1: Sí, senyor.
2: Ja quan va sortir l'escrutini per TV3 estava reunit amb la seva directiva i els seus seguidors i va posar-se molt content i vam escoltar doncs, els primers càntics que es van disparar en aquell moment.
3: Gràcies a tots els jugadors del Barça, eh? A tots!
1: Una pregunta, és ell qui encapçalava
2: els càntics? Sí, sí.
1: Ell els començava,
2: eh? Llavors van cantar també a Deco i va haver-hi un assessor que li va venir per darrere i diu, també hi ha el Boyan per aquí. Oi, oi, oi. I després, Boyan,
1: és que jo us he de dir que algun cop que he estat amb el Laporta, el Deco, l'Enric i tal, el Boyan, he de dir que és la persona que menys parla de la història.
2: Bueno, és que estic idò.
1: Està allà, que sembla una ombra del Deco.
2: No, no passa... quadra amb Laporta.
1: No, no,
2: el tarannà,
1: no, no.
2: Boyan i el tarannà Laporta són dos diferents. Ja el Laporta va fer el que s'esperava d'ell, que va ser agafar una ampolla de cava, obrir-la, ruixar a tothom i també va tenir un record per Víctor Font, que l'acusava de fer tonteries amb fent-me carronades tal, i el Víctor Font és com el més professional, powerpoints i tal, doncs a la Porta començar aquest any dient menys powerpoint i més macarrons, obrirà una ampolla de cava i després va fer el que tots esperàvem dir.
4: Hi haurà samarretes, d'això.
2: Ja ho veuràs.
3: Menys powerpoint i més macarrons!
2: Com micos tots, eh?
3: Sí. Eh! Un moment.
4: Un moment, eh?
2: Un moment. I estic a ballar d'una forma que passarà a la història d'internet, això, ja ho veurem.
4: Que mascle tot, no?
2: Bueno, espectacular.
4: Quina angoixa.
1: Però és que a mi m'agrada dir que no s'esperava menys.
2: És que no s'esperava menys. Va fer el que s'havia de fer en aquell moment.
1: Bueno, doncs, a veure, tenim ja la connexió, anem a connectar amb el Luz de Gas ara mateix, que està, tenim el president Laporta en directe des de Luz de Gas. President, bon dia.
5: Hola, què tal?
1: I felicitats, un aplaudiment, president. Pareu
5: d'aplaudir-se, pareu. Hansi Flick, Hansi Flick, Hansi Flick, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, Barça, Barça,
2: Barça,
5: Barça, Barça.
1: Truquem del matí la mare que el va parir de Ràdio Flashback.
5: El què?
1: El matí la mare que el va parir.

0: voleu?
1: No, que, com, que encara està de festa, senyora...
0: Encara estem de festa, ole, ole, encara estem de festa. Tecnòcrates, sí, però, i som... més festa.
1: Quan s'acabarà la festa? Perquè
0: quan s'acabarà?
2: No, moment.

0: veig que
1: no... Pareu, pareu, que tinc una trucada.
2: Sí.
1: Digue'm, digue'm. Sí. Hola!
0: Hòstia. President.
1: Què voleu?
2: Sí, que som nosaltres.
1: Som nosaltres! Som nosaltres!
2: Som els de Ràdio Flashback!
1: Ràdio Flashback! És la meva ràdio! Ràdio Flashback! I totes les ràdios, eh? I tots els jugadors, i totes les jugadores.
0: Sí, clar,
2: exacte.
1: Espera un moment, un moment.
0: Què passa?
1: Encara entra la Fideuà.
2: Sí, no, però hòstia, si són les 7 del matí, les 7
1: del matí. Home, és que és esmorzar.
2: Ja.
1: Res, un tentem bé, això. Canelons gratinats, paella mixta, arròs negre, hamburguesa triple amb bacon, ous, farratge i formatge, calzone gegant, costellà de porc, pizza doble, lasanya i nachos.
2: Bravo! I macarrons, president, i macarrons.
1: No, macarrons no, macarrons portem tota la nit menjant macarrons.
2: Bueno, res, enhorabona, president, la porta.
1: Enhorabona! Enhorabona! Però què, qui sou? No
2: és igual, és igual.
1: És igual!

0: Escolta, deixa'm patates braves, cabron.
1: Adéu, senyor Laporta, que vagi bé.
2: Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu.
1: Vinga, tallem la connexió.
3: De 7 a 10.
4: El matí i la mare que el va parir d'estiu.
3: Només a Flashback.

0: Flashback.
1: Bon dia, són 8:15 al Darulls, a la platja de Benítez de Ceuta, després que un grup de veïns s'aproximés als assentaments de migrants que dormen a la zona i hagin causat destrosses. La tensió a les platges se suma a les protestes que durant els últims dies s'han produït en diferents punts de la ciutat autònoma i que han inclòs concentracions multitudinàries davant de la delegació del govern espanyol i desplaçaments cap als assentaments d'immigrants. Des del govern insisteixen en evitar qualsevol episodi de violència i defensen que el retorn dels immigrants s'ha de fer dins dels marges de la llei. D'altra banda, els bombers de València treballen per extingir un foc que crema el Parc Natural del Saler, al sud de València i en ple cor de l'Albufera. L'incendi s'ha declarat aquest dijous al migdia en una zona boscosa i ha cremat amb força en direcció a zones residencials. L'incendi ha cremat 31 hectàrees i el conseller d'Emergències ha dit que el foc no ha afectat cap habitatge, però que es manté el desallotjament de veïns perquè continua havent flama i es vol evitar perill per a les persones. I en aquest sentit, els agents rurals preveuen un perill molt alt d'incendi en 178 municipis de 21 comarques d'avui a Catalunya. Des del cos s'ha fet una crida a extremar les precaucions i han suspès les activitats de risc prèviament autoritzades. Els esports. Victòria del Barça per 2-0 ahir contra l'Atlètic Club a l'Spotify Camp Nou, que es va omplir d'estelades per protestar contra l'agressió de la policia espanyola a un aficionat a Elx. Ahir Rafinha i Fermín van anotar els 2 blaugranes i ja sumen cadascun d'ells 3 dianes de la Lliga, un partit que es va convertir també en el debut de Rodri.
2: No deixis que la calor et fregeixi les neurones. Posa-les en remull amb el Matí i la Mare que el va parir d'estiu.
0: Flashback.

0: La veu d'Aitana es diu Superestrella, aquesta cançó que sona de fons. Atenció, perquè al matí la mare que el va parir d'estiu... Sortejarem avui també el pack definitiu per guanyar la batalla als mosquits. Parlem de Repelvite perquè no et piquin i puguis gaudir de les nits d'estiu sense perdre la bona olor gràcies a Aroma Fresh, i també a Aftervite per calmar la picor si algun abejonejo doncs aconsegueix enganxar-te. Participar és molt fàcil, només cal que responguis correctament la pregunta que et farem d'aquí una estona i entraràs al sorteig al kit antimosquits sempre i quan siguis el més ràpid en... desxifrar la resposta correcta. El 628-414-029. Recorda aquest estiu, perquè segurament serà aquell estiu en què els mosquits no van tenir l'oportunitat d'arruïnar-te cap dels teus plans. Utilitza els biocides de manera segura, llegeix sempre l'etiqueta i la informació del producte abans d'utilitzar-lo. És un consell d'Aftervite i del matí la mare que va parir.
1: Tots els èxits en una sola ràdio. Flashback.
0: I tots ells hi caben... I també ho fa Bruno Mars. Aquesta es diu I Just Mike, que és la més nova d'aquest artista. Sona Flashback. Benvinguts, bon divendres, bon dia.

0: a Flashback. Al matí, la mare que el va parir d'estiu.
1: El pirulo tropical de la ràdio, però gratis.
0: A Flashback.

Ha estat un bon any per Sabrina Carpenter i ho ha demostrat amb aquesta cançó que es diu Espresso, entre moltes altres que ha anat aglutinant al llarg dels últims mesos. Camí de 3/4 de 8 del matí, a Flashback hi posarem a KDR Jepsen o aquesta mateixa de Miqui Núñez des de Terrassa per donar la benvinguda a això que es diu Un altre cop. Benvinguts al matí, la mare que el va parir. Bon divendres, bon dia.

0: La veu de Quevedo i també de Elvis Crespo. Aquesta es diu La Graciosa.
1: Te veo en La Graciosa.
0: Perfecte, quedem a La Graciosa.
1: En La Graciosa la vida es más sabrosa.
0: 7 i 48 minuts del matí d'aquest divendres 28 d'agost, darrer divendres d'aquest mes. Anem a repassar millors moments de la temporada i és que al llarg d'aquest últim any hi ha hagut una mica de tema, hi ha hagut una mica de TV3, especialment amb el Departament d'Esports. Va haver un moment en què, clar, tots els recursos de TV3 els destinaven al Fan Zone, el programa que presentava Gerard Romero a la Televisió Pública Catalana, i clar, això a la resta del Departament d'Esports doncs sembla que no va acabar d'agradar massa i va haver-hi una mica de tensió entre l'equip de Xavi Valls i una mica el tema amb Gerard Romero. Anem a repassar-ho des del matí, la mare que el va parir.
2: Moment en què parlem de nou amb Gerard Romero. Què tal, Gerard, com estàs?
3: Molt bé, a tope.
2: Bueno,
3: a tope amb el Fan Zone.
4: Sí, ahir hi havia Fan Zone.
2: Ahir hi havia Fan Zone. Home. I recordem la polèmica que hi ha a TV3 entre aquest programa Fan Zone, que és d'una productora externa, i el programa, que també és el mateix tipologia, l'11, que és de TV3. Recordem, la mare.
4: Que ha quedat desplaçat per culpa del Fan Zone, que el fan a 3:15 cada dijous. Això ha fet que l'11 passi a una hora molt més tard,
2: sí.
4: Que, per tant, doncs, ja sigui menys accessible per tots els espectadors. Va haver-hi un comunicat dels treballadors del Departament d'Esports queixant-se del tracte de favor cap a Fan Zone i que és un programa que no s'adiu amb els valors de la casa, ni amb el català, ni amb el tipus de contingut, que només parla del Barça.
2: Espera un moment, Gerard, que no entenc el que m'està dient el Marc.
3: Ah, perdona, jo intento parlar fluixet, el que passa que tinc aquesta veu que no puc parlar més fluixeta.
5: Això
3: és el més fluixet que puc parlar jo.
2: La qüestió és que TV3, els esports de TV3 estan emprenyats amb el programa Fan Zone del Gerard Romero, que és extern.
4: Doncs hi ha guerra oberta i en directe. Directe, perquè ahir, quan es va acabar el Fan Zone, a Esport 3, feien l'11, d'acord?
2: Sí.
4: Doncs escolteu com comença el programa. La careta que posen és una imitació del Fan Zone.
5: Uau.
4: I fiquen Fan 11, i surt el Xavier Valls, que és el presentador de l'11, amb una gorra fent una espècie d'imitació
5: de Gerard
4: Romero.
2: Escoltem.
6: Per fi ha arribat la millor hora del dia. S'ha acabat el Fan Zone i Esport 3 fan l'11, amb Xavi Valls.
7: El pijama...
2: Bona nit, bona nit, bona nit, bona nit! Ara comença el Lake de veritat, el show, l'espectacle, el joc de llums, les bufandes, les majorets,
4: para,
2: els capgrossos...
4: Xavi, què fas? Què estàs fent? Què estàs fent aquí? Què estàs fent?
7: Collons, un lei.
4: I la gorra? Què fas amb la gorra?
7: Això és per captar públic juvenil.
4: El gag...
2: Uala!
4: El gag s'allarga 2 minuts i acaba amb el Xavier Valls llançant la gorra mica com amb un punt de
2: despesa. Però això és una guerra oberta!
4: Obertíssima.
5: No se n'estan amagant gens.
4: Gens.
5: Que això a vegades, bueno, solucionem de portes cap endins. No, no, no.
4: No, no.
3: No hi ha cap guerra perquè jo no tinc cap interès en entrar en aquesta guerra.
5: Ja hi entraràs, ja.
3: No, no, és
5: ja
3: és enveja pura.
2: Bueno, perdona, avui, Gerard, tu, si no m'equivoco, al migdia, no sé quan el fas, crec que a les 12 o així.
3: Jo tampoc
2: ho sé. No, ho dic perquè hi ha molta gent d'aquí del grup Flash, ara ja aquesta gent ja no és entre nosaltres, vull dir, aquí l'empresa, però jo realment veia gent absolutament pendent en lloc de fer la seva feina, mirar el Gerard Romero amb el seu programa.
3: Vale, ho havies vist amb l'11 alguna vegada, això?
2: No, jo... Bueno, clar, l'11 la fan a la nit. La qüestió és que tu avui diria que tens directe les 1 o les 12.
4: Amb els gigantes.
2: Per tant...
3: Que no parlis d'hores perquè jo no veig cap finestra en la meva vida. O sigui, a mi em porten cap aquí, cap allà. Ara on soc?
2: Però avui veurem la teva resposta que fas, que jo tinc ganes de veure la resposta.
5: Ui, que divertit.
2: Hòstia, salseo, m'encanta.
3: Jo parlo del Barça només, que és el que li interessa a la gent, que és parlar de futbol d'una forma divertida i per la gent jove, que és el que faig jo.
2: Sí, sí. Bueno, doncs veurem què passa. Gerard Romero i l'11, que... Bueno, guerra oberta.
3: La mare que els va parir.
4: Obertíssim.
2: La mare que els va parir.
3: Ah, perdona, és que com que no sé parlar fluixet, saps?
2: Ja, veig que estàs molt tranquil. What's up, everyone? It's BB Rexha. BB Rexha!

La veu de Bibi Rexha per aquesta que s'anomena New Religion. Camí de les 8 en punt del matí des de l'antena de Flashback. Atenció, perquè la ment també s'entrena. La ment s'entrena a Codelearn. Infants i joves fan gimnàs per la ment, aprenent habilitats tecnològiques mentre desenvolupen la lògica, la creativitat i la resolució de problemes. És un mètode únic on cada alumne aprèn el seu ritme i pot començar, doncs, quan vulgui. Codelearn, prepara'ls pel futur. Pots informar-te de tot plegat a codelearn.cat. Codelearn.cat, així de fàcil. Vinga, va, que arribarem a les 8 i ho farem, atenció, amb el so de Nil Moliner. No deixis que la calor...

0: matí i la mare que el va parir.
1: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
0: Feedback.
2: Hola, Flashback.
3: Hola, què tal?
0: Backstage.
4: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
0: La llista.
1: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
0: El vermut de Llucia Ferrer.
1: Toca fer el vermut a Flashback.
0: Va de Barça. I el tardeu de Flashback.
1: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
0: 31 d'agost. Operació tornada. Flashback. A Flashback parlem com tu.
5: Ai, molt bé, teletreballant.
0: Sentim com tu.
6: Bon dia.
0: Riem com tu. I tu no ets cap simple dada.
7: Hola, Flashback.
0: Ni una estadística, ni tan sols un simple clic.
8: Som la Pilar i en Sergi, de Granollers.
0: Quan posem un èxit, quan obrim micro, sabem per a qui ho fem.
7: Flashback.
0: Flashback. Tu ets el nostre número 1.
9: Busques una benzinera a prop que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu i que tingui targetes de descompte directe per estalviar? Fàcil. El seu nom és Meroil. Meroil. Estacions de proximitat patrocina els informatius.
0: Flashback.
10: Bon dia, són les 8. Desenes de manifestants han irromput al campament dels migrants que malviuen en una platja de Ceuta i han calat foc. Uns minuts abans, la policia n'havia fet sortir els migrants per evitar possibles enfrontaments amb els veïns. Els mateixos agents han disparat salves per dissuadir els manifestants que formaven part del nombrós grup que va bloquejar el pas als vehicles de la Creu Roja que es dirigien a la platja del Trampolín per fer un repartiment de menjar. D'altra banda, les tasques de rescat al Nepal i al Tibet continuen després de la riuada que aquest dimecres va arrasar la zona fronterera entre els dos països. Hi ha més de 1.470 persones mortes i més de 1.500 desapareguts. Fins ara ja han rescatat més de 450 persones en vida, la majoria amb ferides. Ara bé, el més preocupant a aquesta hora és que la riuada descomunal de dimecres es podria repetir en les properes hores en aquesta mateixa regió. Aquesta matinada, les autoritats nepaleses i xineses han emès diversos avisos en aquest sentit. I la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut un suposat piròman que va cremar diversos contenidors al barri de la Prosperitat, a prop de la zona on va començar l'incendi de dimarts a Collserola. El van detenir dimecres al matí. L'individu, que va passar a mans del jutge ahir al matí, ha quedat en llibertat provisional. Els esports. Victòria del Barça per 2-0 ahir contra l'Atlètic Club a l'Spotify Camp Nou, que a més es va omplir d'estelades per protestar contra l'agressió de la policia espanyola a un aficionat a ell. Jair, Rafinha i Fermín van anotar els dos gols blaugranes i ja sumen cadascun d'ells 3 dianes a la Lliga, un partit que es va convertir també en el debut de Rodri.
11: Gràcies, Paula. Amb Meroil hem conegut la informació general.
9: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar. Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
11: Fem un cop d'ull al temps.
9: Condis. Sempre a prop teu. Patrocina el temps.
12: Avui farà sol.
11: Jan Ponsa, bon dia.
13: Molt bon dia.
11: Avui farà sol.
13: Correcte, dia força tranquil avui. Comencem el matí amb bastant sol, alguns núvols alts, però a les comarques de Lleida del Pirineu. Encara queda algun núvol a les comarques de Ran de Costa, del litoral, també a l'interior de les comarques de Girona. I a la tarda encara s'obrirà més el cel. Quedaran alguns núvols, sobretot al litoral de Girona, punts del Pirineu Oriental i a la resta de Catalunya bastant sol. Avui en un dia on les temperatures baixen, sobretot a punts de l'interior i del Pirineu. A la costa no es notarà tant, però vaja, una refrescada que anirà bastant bé. I els propers dies del cap de setmana, doncs, temps també força estable, bastant assolellat. Per tant, ja veieu, un panorama d'agost bastant estable.
11: Hòstia, noi, quines bones notícies de bon matí, eh?
13: Ja tocaven.
11: Genial, perfecte. Anem a fer un repàs de les temperatures d'aquesta hora. Són les 8 i pràcticament 3 minuts.
13: A Tàrrega ara mateix 18 graus, a Castellbisbal 23, a Sabadell 24 i a Barcelona 23 graus i mig.
11: Merci, Jan. Fins aquí una hora.
13: Vinga, fins ara.
9: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.
0: De 7 a 10.
14: El matí i la mare que el va parir d'estiu.
0: Només a Flashback.

0: Feet, 54 Ultra. Talk to You és la pujada més forta. Poca broma, 9 llocs amunt per arribar a la número 21. Són les 8 i 7 minuts. D'aquesta manera posem en marxa una nova hora d'aquesta edició de divendres del matí. La mare que el va parir, que s'ha d'allargar encara fins a les 10. I, de fet, jo us acompanyo fins a les 12 amb tots els èxits d'aquesta casa. Al llarg d'aquesta hora, per exemple, Crisi Saranda i aquesta novetat, Flashy Ice Cream, la resta de moments importants de la temporada del matí i la mare que va parir. També hi haurà el concurs amb After Vite i tenim en marxa el concurs per la grossa de la Diada que regalem. El número és el 01692, que és la data de fundació del grup Flash. I si surt premiat, que digueu que guanyar, podeu guanyar, atenció, 2 milions d'euros, Joan, eh? Per participar-hi és molt fàcil, 628-414-029. Ens envieu un WhatsApp i ens dieu, vull la grossa de la Diada, vull guanyar 2 milions d'euros. Doncs així de simple. I al final del programa farem una mica de sorteig. Benvinguts a aquest nou divendres.
1: A Flashback, només exitja Jordi Pla.

0: activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
1: A més de gaudir del Bike Park i de totes les activitats que ofereix Palarinsal durant l'estiu, també val la pena tenir en compte els llocs on hi podem menjar. S'ofereix el Xiringuito de la Cauvella. És la terrassa del Xiringuito, l'espai perfecte amb una ubicació privilegiada per gaudir en família, en parella o de forma individual després d'una jornada intensa d'activitats. El Xiri disposa d'una àmplia terrassa on podreu assaborir diferents tipus d'entrepans, plats ràpids, mentre gaudiu dels dies assolellats amb vistes al Bike Wall. El Xiringuito està obert durant tots els dies d'aquest estiu amb horari des de les 11 del matí fins a les 4 de la tarda. S'hi accedeix fàcilment amb el telecabina de la Massana o, si no, directament a l'aparcament que hi ha a la zona. Es disposa també de serveis complementaris com el wifi. Podeu consultar la carta i fins i tot comprar el menú express del dia a través del lloc web palarinsal.com.
0: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: Flashback Andorra. Només èxits.
3: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
4: Triar el vestit perfecte per un sopar especial és difícil. Els últims dies de rebaixes, triar el nou sofà per al teu saló et costarà molt menys. Aprofita els últims dies de rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba el teu propi estil amb fins un 50% de descompte.
5: Andorra, carrer Prat de la Creu 15.
4: Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
6: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
7: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
8: Portes tot l'any esperant aquestes vacances, però i si et trobes malament o et fas mal durant el viatge? Amb l'assegurança de viatges de Segur tindràs ajuda quan la necessitis i no hauràs d'afrontar-ho tot sol, perquè saber que tens algú al teu costat dona molta tranquil·litat. Informa't a segur.com o truca al 876-555.
9: Segur, sempre, sempre al teu costat.
10: Andorra. 96.0. Amén.

0: Es posa en marxa l'acústica de Figueres i no hi faltaran búhos. En aquesta cançó amb banda neon ens han portat això que es diu El Ventilador. Anem a parlar dels millors moments de la temporada i ho fem parlant de discriminació al pobre Jean Ponsa.
1: Proven!

0: nou episodi. Ahir parlàvem de la discriminació de la nostra llengua, de la llengua catalana, a la nostra capital, a Barcelona. Un nou cas de discriminació.
1: En aquest cas ha sigut a Vilanova i la Geltrú per fer una cosa tan fastigosa com és parlar català a Catalunya, que això no sé a qui carai se li acut.
2: Per favor.
1: És horrible. Ha passat en una comissaria de la Policia Nacional quan un senyor, un home, l'Albert, volia anar a renovar-se el DNI i estava fent els tràmits a través d'una màquina i va demanar que, per favor, si li podien posar les instruccions en català.
3: Provocant.
2: Està buscant, eh?
1: El policia, amb molt bon criteri, li va dir en espanyol o no hay DNI.
4: Toma ya.
0: En espanyol o no hay DNI.
1: O no hay DNI.
2: L'opció és o no hay DNI, eh?
1: Pues, no n'hi ha més. Vostè mateix, l'home va exigir que se li posés les instruccions en català,
3: ja
1: perquè
3: estem,
1: la mania aquesta
3: ja
1: de fer les coses en català a Catalunya...
2: Capitxos.
1: I el que va passar és que l'home en qüestió, la víctima, l'Albert, va acabar denunciat per la policia per haver aixecat el to de veu.
4: Andaia.
2: Per favor.
0: Sí, la policia va denunciar usuari que venia a renovar-se el DNI.
4: Perquè ho volia fer en català.
0: Perquè ho volia fer en català i perquè va alçar la veu.
1: I ella ha denunciat discriminació lingüística, coacció i abús de poder i ha presentat queixes a Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua i tot plegat. Però ja veieu com van les coses. Una comissaria de Vilanova i la Geltrú...
2: Casos nous.
1: Però una qüestió tan fàcil com demanar instruccions en català per poder renovar-te el DNI, doncs
0: molt bé.
1: Tens un problema.
0: Un cas més.
2: És com un càstig, saps?
1: Sí, sí.
2: Si vols parlar en català, castiguen.
0: Et castiguen.
4: Sí, et denuncien. Ja
0: et denuncien.
4: Sí, és com a la, no sé, a la dictadura, no? Una mica.
0: Home, sí, sí, no, una mica no.
2: Estem
0: tornant cap allà, sí. El Jan Pons és aquí. Normalment ell entraria una miqueta més tard a fer el temps, com sempre, però perquè tu, Jan, vas viure un cas que crec que va passar ahir mateix.
4: Ahir mateix.
0: Que també va en aquesta línia.
4: Correcte. De fet, és que venia una mica en la línia del que explicàveu ahir també a un bar de Barcelona. Jo estava a un bar amb uns amics i vam demanar molt amablement a la cambrera en qüestió, si us plau, si ens podia portar una mitjana, una cervesa.
0: Sí. Uh-huh.
4: I la cambrera, sorpresa, diu, una mitjana? Vam dir, sí, una mitjana. Diuen, una mediana? Diu, sí, una mediana. Diuen, és que a mi, si no m'hables en castellano, no te atiendo.
1: I jo, no te atiendo, eh?
4: No te atiendo.
1: No te entiendo, no.
4: No te atiendo. Home,
2: no
4: és que
2: no
4: mitjana i mediana, vull dir que no és una paraula molt diferent. Vull dir,
2: no, no.
4: Treballant a un bar, quantes que... vegades has escoltat això?
0: Però és que com si vols dir exocac.
4: Sí, sí,
0: és
4: totalment.
0: És que és igual. És que com si... No sé.
4: No, és que ja era... És a dir, no és que no ho entengués, és que no tenia cap mena de voluntat d'atendre'ns si parlàvem català. De fet, ens ho va dir tal qual. Va dir, si em parlàvem català, no us atenc, aquí estem en Espanya i es parla en castellà.
1: Collons.
4: Era una persona que no era... O sigui, és a dir, viu a Espanya, però sí, que venia...
0: Era nouvinguda.
2: No havia nascut a Espanya.
4: No havia nascut a Espanya, de Sud-amèrica.
0: Sí.
4: I jo entenc que una persona que ve aquí a guanyar-se la vida, doncs com a mínim doncs t'intentes integrar una mica i com a mínim no ens faltes el respecte. Però és que aquí no va acabar la cosa. Ens va dir literalment que si seguíem parlant en català o ens dirigíem a mi en castellà, que no ens atendria i que ens fotria fora. Que això és el que fèiem tota la gent que venia a parlar en català en aquell bar.
1: Carai.
4: És un bar de plaça Universitat. Allà dos universitats, precisament...
0: Podem dir el nom del...
4: Sí,
0: vols dir, si el vols dir, eh?
4: Sí, sí, la Cerveseria Universitat, un bar...
0: Cerveseria Universitat de la plaça Universitat de Barcelona.
4: Correcte, que hi ha la Universitat Central de Barcelona,
0: de sí,
4: també
0: sí,
4: del Raval, vull dir que hi ha molta gent que es mou per allà, que parla en català, és una autèntica vergonya que en un lloc tan central com aquell demanis, intentis demanar una cosa en català i et diguin literalment que si no ho fas en castellà, que no t'atenen. A mi em sembla... Bueno, jo em vaig quedar...
1: És que pot ser trist, però pot ser que no t'entenguin en català a Catalunya, però que t'obliguin a canviar-te d'idioma.
4: Sí, sí,
1: no,
4: realment.
2: Sí, en aquest cas sí que l'entenien, perquè es va dir una mediana...
4: Sí, sí, sí.
0: No, són les ganes de voler entendre-ho.
4: Va ser voler, literalment, no voler-nos atendre.
3: A més, si un bar assumeix les costums espanyoles, que et portin una tapa amb les...
1: Com a mínim.
3: Si anem en castellà, agafem-lo bo, també. Una mica de truita de patates.
0: Tota la raó.
4: Però és que després vam veure les ressenyes que hi havia d'aquest bar, i hi havia més gent que es queixava precisament del mateix, que si no els hi parles en castellà, fora.
0: Doncs,
4: així va el pati.
0: Aquesta és l'experiència que li va passar ahir mateix a Barcelona al Jan Ponsa. Déu-n'hi-do.
5: Al matí, la mare que el va parir a Flashback.
6: No t'enganyis, la ràdio no et refresca. Però com a mínim riuràs mentre et sua el clatell.
5: Estàs escoltant Al matí, la mare que el va parir d'Esteu, de 7 a 10.
6: A Flashback.

0: El matí i la mare que el va parir.
1: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
0: Feedback.
2: Hola, Flashback.
3: Hola, què tal?
0: Backstage.
4: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
0: La llista.
1: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
0: El vermut de Llucia Ferrer.
1: Toca fer el vermut a Flashback.
0: Va de Barça.
1: Gol!
0: I el tarreu de Flashback.
1: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
0: Operació tornada. Arrenca la nova temporada. Flashback. Els èxits abans a Flashback. Flashback.
5: Bon dia, són 8:45. El govern de Salvador Illa comença el curs amb la gestió i els serveis públics al centre del seu rumb polític. Amb tot aquest escenari, la recepta del president és mantenir la prioritat en la gestió. Gestió dels serveis públics amb educació, habitatge, infraestructures i salut al capdavant. Concretament, prioritzant amb urgència la gestió forestal, amb la necessitat de talar molts més arbres i setejar el sotabosc per evitar els macroincendis i el seu risc per a les zones habitades. D'altra banda, aldarulls a la platja de Benítez de Ceuta, després que un grup de veïns s'aproximés als assentaments de migrants que dormen a la zona i hagin causat destrosses. L'atenció a les platges se suma a les protestes que durant els últims dies s'han produït en diferents punts de la ciutat autònoma i que han inclòs concentracions multitudinàries davant delegació del govern espanyol. Des del govern insisteixen en evitar qualsevol episodi de violència i defensen que el retorn dels immigrants s'ha de fer dins dels marges de la llei. I avui agents rurals preveuen un perill molt alt d'incendi en 178 municipis de 21 comarques. El cos ha avisat que el risc de foc incrementarà arreu de Catalunya i per aquest motiu ha fet una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui comportar risc al medi natural. Els esports. Victòria del Barça per 2-0 ahir contra l'Atlètic Club a l'Spotify Camp Nou, que es va omplir d'estelades per protestar contra l'agressió de la policia espanyola a un aficionat diumenge a Elx. Ahir Rafinha i Fermín van anotar els 2 blaugranes i ja sumen cadascun d'ells 3 dianes a la Lliga, un partit que es va convertir també en el debut de Rodri.

0: Hip-hop Demon Hunters i aquesta que es diu Golden. Atenció perquè ja és aquí la tornada a l'escola de MediaMarkt. Fes els deures i comença el curs amb la millor tecnologia i amb tot allò que et puguis imaginar, perquè ara pots equipar-te amb tot el que et calgui, amb les millors ofertes de MediaMarkt. Troba-les ja a la teva botiga més propera, a MediaMarkt.es i també a través de l'aplicació. Passen 5 minuts de 8:45 del matí. Anem a posar-hi els dorayakis.
1: Tots els èxits en una sola ràdio.
2: Flashback.
0: Amb Flash i Ice Cream i 31 fam. També seran també a l'acústica de Figueres. I les cabres també. No vulguis que et saludi.

0: Ana Mena, Lola Índigo s'han unit en un mateix projecte, que és aquesta cançó que es diu Patito. Anem a mirar, aviam si algú ha tingut sort. Va, som-hi.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
1: En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
0: El 19 de setembre del 1963.
1: I el número de la sort, el...
0: El 10.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
2: Això és un èxit. Flashback.

0: veu és d'Olivia Dean. Aquesta cançó es diu Mena i nit, camí de les 9 en punt del matí, a l'antena de Flashback. Des del matí, la mare que el va parir, anem a seguir recuperant moments històrics d'aquesta temporada. Anem a parlar, atenció, d'un senyor que es diu Antonio Gálvez. Ja veureu que la història és molt xula. La vam repassar al programa.
1: El partit que va jugar el Real Madrid contra el Benfica, el Santiago Bernabéu, aquesta setmana.
2: No ho sabem.
1: Va ser un partit que va portar molta polèmica, no pel resultat ni pel que va passar al camp, sinó pel que va passar a la graderia.
0: Exacte. L'home de les últimes 24 hores a Madrid, més enllà de tot el tema de Vinicius i tal, és Antonio Gálvez, que és aquest aficionat que en les imatges que es veuen al partit, a Movistar, ell surt fent parant un taxi, vale? En dues ocasions.
2: Una salutació ben nazi, no?
1: Sí. Una salutació nazi, aixecant el braç com un... Sí. Com un, bueno, és que era... No hi havia lloc a dubte, eh?
0: Vale. Això ell ho fa a la grada d'animació i el que fa el Madrid és directament expulsar-lo de l'estadi i en les properes hores, si és que no ho han fet ja, l'hauran expulsat com a soci del Real Madrid. No esteu preparats per aquest moment. Es presenta Antonio Gálvez en un vídeo, en un pàrquing, al cap d'unes hores, sí, perquè es veu que tothom li ha dit moltes coses. Aquest és Antonio Gálvez.
3: Pues mira, yo normalmente cuando voy a fútbol hago así, otro día me meto la mano en los huevos, bueno, otro día me la meto en el culo,
2: claro.
3: Pues ayer casualmente... O hice así dos veces, ahora Madrid y nada más, ya está. Y ya pues, mi entierro y mi corona ya están cargados. Ya se están cargando la gente, me está llegando de todo.
0: Bé, jo no he entès el tema de les manos en el culo, com vas al Bernabéu, no
2: los
0: ho he entès.
2: Los huevos sí, no? Bueno, ell ha dit que és un gest que no té cap intenció política.
0: Correcte.
2: Però això tu, que has vist el vídeo, què?
4: És aleatori.
1: No, és que no hi ha lloc a dubte.
0: No hi ha lloc a dubte, però...
1: És una salutació nazi, vamos, que ni Hitler.
4: Exactament.
0: Malgrat les imatges, Antonio Gálvez diu que ell no és nazi.
3: Meterme en el saco de un grupo nazi, afiliarme a un grupo nazi, que me corresponde hasta 60.000 euros de multa por hacer ese gesto y pertenecer a un grupo, lo siento, pero este que está aquí no se lo va a comer y no voy a dejar que esto vaya mucho más de lo que tiene que ser.
0: Molt bé, ell diu que ell no ho és.
2: Però home, com ho pot demostrar que no ho és? Mira, si val 60.000 euros la multa, ja t'ho demostrarà d'alguna manera.
4: Sí.
0: Ell ho demostra d'aquesta manera.
3: Los nazis no se juntan con negros, los nazis no se juntan con maricones, los nazis no se visten de mujer. Pues esto es un nazi. Vale, muchacho, aquí está el nazi. Aquí está el nazi, así que hay algo que no concuerdo. Este nazi que está aquí, tengo, hablando así, dos negros adoptados. Uno no, tengo dos. El Calu y el Atu. Y el que quiera que lo llame por teléfono ahora mismo. Y tiene aquí a su Tony para lo que haga falta. Porque antes de nazi, como se me iba a decir, yo siempre apelo al sentido común. Eso es lo primero. No hay un tío que le gusta más maricón que Artoni. ¿Quién casó a Artoni? Un maricón. ¿Por qué? Porque lo elegí yo. Sí, no va a ser maricón, sí. Maricón, ¿qué pasa? Que no pasa nada. Homosexual, llamadlo como queráis. Nosotros que somos más, yo estoy más clarito, no puedo hablar ya hoy. ¿Vale? Y esta que está aquí, se viste de mujer y se pinta los labios. Y se va a poner rocío por allá de una huertecita. Tengo 6 trajes de gitana. Ni uno, ni dos, ni tres. 6 trajes de gitana. ¿Eh? Para que lo sepáis también. Me encanta. Una fiesta. Estoy loco por llegar a Rocío y pegarme una fiesta con mis maricones.
0: Tengo dos negros adoptados, el Calo y el Abdu.
2: Sí.
0: Me casó un maricón. Me pinto los labios y me voy a dar una vuelta por ahí. Y tengo 6 trajes de gitana, que això no ho he acabat d'entendre, però entenc que deu voltar per Madrid vestit de senyora.
2: No és nazi.
1: No, gens.
4: La més moderna, ella.
2: És molt. És aliada.
1: Sí, i sobretot hi ha un moment, que és mel aquest vídeo, hi ha un moment que diu, me casó un maricón.
2: Maricón, sí.
1: I diu, bueno... Y digo que no pasa nada. Primero de todo, ya flipas.
4: No pasa nada.
1: Y después digo, bueno, homosexuales, como queráis.
4: Ya me
1: digo que quieras.
2: Per si us molesta la paraula, no?
1: És increïble. No m'estic creient el que estic sentint, Jordi.
0: Doncs, malgrat tot això, Antonio Gálvez diu que no sap per què ha de demanar perdó.
3: Nazi, hasta el día de ayer pensaba que era una marca de Ginebra. Y hostia, pues para este fin de semana que vamos a Rocío, digo, vamos a llevar dos botellas de nazi. Pero por lo visto, nazi no es una botella de Ginebra. Así que nada, pedí disculpas. Porque no me queda otra, no sé todavía por qué, pero bueno, pido disculpas, apesugaré con lo que venga, pero por lo menos que quede claro quién soy yo.
0: Jo soc molt fan de la frase, pensava que nazi era una marca de Ginebra.
2: Sí.
0: Sembla una cosa excepcional.
1: Però és que el vídeo fa tot el contrari que disculpar-se, crec. Encara, o sigui,
2: sí,
4: és una justificació molt estranya.
1: Era molt millor quedar-se amb les imatges i punto, que no passa a saber qui és aquest.
0: El vídeo és un vídeo de 4 minuts, que és pura mel, això són els abstractes que he tret, però si el mireu, vull dir, vist encara és millor.
1: És que, bueno,
2: el Real Madrid ja ha tret la sanció, evidentment. Home, això ha quedat en res.
1: Després d'aquest vídeo.
2: Crec que rebrà el Nobel de la Pau, aquest home.
0: Pues bueno, és surrealista. Antonio Gálvez, eh?
1: Sí, senyor. Jordi Plans, moltes gràcies.
5: Tots els èxits en una sola ràdio. Flashback.

patata, salami, pan, Ugel i Solto, grans protagonistes d'aquesta que es diu Jamaican Bam Bam. Arribarem a les 9 en punt del matí i ho farem acompanyats d'una formació que serà el Festival Acústica de Figueres. Parlem de sopa de cabra. Al seu costat, la Su. Camins, somnis i promeses.

0: Bon dia, són les 9. La Xina ha suspès les tasques de recerca a la zona 0 al Nepal perquè no descarta que el llac artificial creat després de l'esllavissada gegantina a la regió fronterera entre el Tibet i Nepal es pugui alliberar de manera sobtada i provoqui una altra riuada. La d'aquest dimecres, que va arrasar la zona fronterera entre els dos països, ja ha deixat 470 víctimes mortals i més de 1.500 desapareguts. D'altra banda, desenes de manifestants han irromput al campament dels migrants que malviuen a una platja de Ceuta i han calat foc. Uns minuts abans, la policia n'havia fet sortir els migrants per evitar possibles enfrontaments amb els veïns. Els mateixos agents han disparat salves per dissuadir els manifestants que formaven part del nombrós grup que va bloquejar el pas als vehicles de la Creu Roja que es dirigien a la platja del Trampolín per fer un repartiment de menjar. I la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut un suposat piròman que va cremar diversos contenidors al barri de la Prosperitat, a prop de la zona on va començar l'incendi de dimarts a Collserola. El van detenir dimecres al matí. L'individu, que va passar mans del jutge ahir al matí, ha quedat en llibertat provisional. Els esports. Ahir va haver-hi el sorteig de la Lliga de Campions a Mònaco i el Barça ja coneix els seus rivals. Quan va acabar el sorteig, el conseller delegat de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, va refermar la seva negativa a negociar amb el Barça el traspàs de Julián Álvarez. El conseller delegat no s'ha negat, en canvi, a negociar amb altres equips si el jugador no s'hi vol quedar i ha assegurat que buscarien una alternativa, però ha dit textualment que mai seria amb el Barça.
1: Tela, eh? Déu-n'hi-do amb el tema Gil Marín, el tema Julián Álvarez i pendents del que pugui passar les últimes hores, perquè recordem que el mercat de fitxatges es tanca el proper dimarts a les 12 de la nit. Per tant, molt atents al que pugui passar amb Julián i el Futbol Club Barcelona. Són les 9:02, anem a fer un cop d'ull al temps.
2: Avui farà sol.
1: Jan Ponsa, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Tu què penses de Julián Álvarez? Acabarà venint o no?
3: Sí, Julián. No lo llames Metropolitano, llámalo el Carrà.
1: Està una mica complicat.
3: I gata cap a peu, sí, sí.
1: El temps pinta millor que el futur de Julián o pitjor?
3: Sí, una mica millor, la veritat és que sí, eh? Avui ens espera un dia doncs força assolellat, tot i que aquest matí tenim núvols a bona part de la façana litoral, també a les comarques de Girona, tot i que durant el matí s'anirà obrint el cel i ens quedarà un dia doncs força assolellat. Alguns núvols quedaran sobretot al litoral de Girona i de cara al cap de setmana, doncs, temps també molt assolellat, molt estable, amb temperatures que aniran pujant. Avui, però, baixen sobretot a l'interior i al Pirineu i poca cosa més a comentar, no s'esperen ruixats. Per tant, un gran cap de setmana.
1: Doncs amb la tranquil·litat del cap de setmana, tenint en compte que farà bona temperatura. A aquesta hora, a les 9:03, com està el tema?
3: A Lleida tenim 19 graus, a Palafrugell 25, a Vilafranca del Penedès 23 i a Castellbisbal gairebé 24 graus.
1: Molt bé, Jan, ens escoltem d'aquí una hora.
3: Vinga, fins ara.
1: Que vagi bé, fins ara.
4: No deixis que la calor et fregeixi les neurones. Posa-les en remull amb el matí i la mare que el va parir d'estiu.
5: Flashback.
6: Tots els dies que vindran.
5: Amics de Flashback.

0: Diumenge sense drama, els Catarres. A les 9 i 6 minuts d'aquest matí de divendres. Sí, sembla mentida, pels que fan vacances. Llàstima que sigui divendres. Pels que treballen, doncs, escolteu-me, bones notícies. Arriba al final de la setmana i ha passat relativament ràpid. Hauria pogut ser pitjor. Seguit el so de Figaflauas, Taylor Swift, Aitana, Douchi o Bruno Mars. Tot això recordant-vos que tenim també en marxa un concurs, el concurs de la Grossa de la Diada, on regalem doncs, aquesta butlleta que pot contenir fins a 2 milions d'euros. Joan, 01692, 01692 és el nostre número al qual juguem. I si voleu participar, doncs és molt fàcil, ens envieu un WhatsApp al 628-414-029 i ens dieu que voleu participar al concurs de la Grossa, que estem sortejant durant tota la setmana. Vinga, que arriba Quevedo, som-hi!
1: A Flashback, només exitja Jordi Plans.
0: Vinga, Quevedo, una altra, que no és la graciosa. És aquesta que es diu Ni Borratxo. Benvinguts i bon dia.

0: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
1: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
2: Triar el vestit perfecte per un sopar especial és difícil. Els últims dies de rebaixes, triar el nou sofà per al teu saló et costarà molt menys. Aprofita els últims dies de rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba el teu propi estil amb fins un 50% de descompte.
3: Andorra, carrer Prat de la Creu 15.
2: Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
4: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
5: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
4: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
6: Portes tot l'any esperant aquestes vacances. Ho tens tot preparat, els bitllets, l'hotel i les ganes de marxar. Però de vegades passa alguna cosa i no pots viatjar o has de tornar abans del previst. Amb l'assegurança de viatges de Segur t'ajudem perquè aquest imprevist no et compliqui encara més les coses. Perquè prou difícil és canviar els plans com per haver-te de preocupar de tota la resta. Informa't a segur.com o truca al 876-555.
7: Segur, sempre, sempre al teu costat.
8: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
9: The common tourist.
10: El turista comú és una de les plagues més ferotges de l'estiu. Envaeixen l'espai públic sense barrejar-se amb la fauna autòctona. Transforma els habitatges locals en allotjaments de tres nits amb esmorzar inclòs. S'alimenten de paelles i sangries. I quan estan en període d'aparellament, adopten un cridaner color de pell conegut com a vermell gamba. La ciència de moment no en té la cura, però mentre arriba, al matí la mare que el va parir d'estiu. De dilluns a divendres de 7 a 10 del matí, a Flashback.
11: Andorra. Andorra. 96.0. And he goes.

0: Ara mateix, a Flashback, el matí la mare que el va parir d'estiu.
1: El Pirulo Tropical de la ràdio, però gratis.
0: A Flashback.

0: sembla si fem un nen i mira que estàs com un tren.
1: Aquesta va ser la cançó de l'estiu de l'any passat per part d'uns figaflaues que travessen un molt bon moment de forma. Això es diu a la fresca.
0: Tot el dia matat xinxant.
1: I precisament si esteu a la fresca, pot ser que us piquin els mosquits. I a Flashback sortegem el pack definitiu per guanyar la batalla als mosquits amb Repelvite perquè no et piquin i puguis gaudir de nits d'estiu sense perdre la bona olor gràcies a Aroma Fresh i Aftervite per calmar la picor si algun abejonejo doncs aconsegueix enganxar-te. Per participar-hi és molt fàcil, només cal que respongueu correctament la pregunta que us farem a continuació i entrareu en el sorteig del kit antimosquits. El més ràpid se l'emporta, el més ràpid que respongui de forma correcta, evidentment. I recordareu aquest estiu, per aquell estiu en el que els mosquits no us van fer la guitza. Utilitzeu els biocides de manera segura, llegiu sempre l'etiqueta i la informació del producte abans d'utilitzar-lo. Aviam, anem al tema. Anem al tema. 628-414-029. Prepareu el WhatsApp per respondre correctament a la següent pregunta i si sou els més ràpids en dir la resposta correcta, us endueu aquest kit per part d'Afterbit. La pregunta diu... Quin d'aquests trucs ajuda realment contra els mosquits? Opció A, dormir amb el ventilador. Opció B, posar el Fàbrega a l'habitació. O opció C, apagar el wifi. Opció A, dormir amb el ventilador. Opció B, posar el Fàbrega a l'habitació. O opció C, apagar el wifi. 628-414-029. Teniu aproximadament 3 minuts per respondre. Veurem, aviam, quina és la persona que ha anat més ràpid a fer-ho de forma correcta. Avui preguntem un dia més sobre els mosquits amb Afterbite. Taylor Swift, aquesta és la cançó que es diu Opalite.

veu de Taylor Swift. Aquesta es diu Opalite. Enmig del concurs Mafter Vite, estem pendents de verificar quina ha estat la persona més ràpida en respondre a la següent pregunta. En aquest cas, la pregunta d'avui deia el següent. Quin d'aquests trucs ajuda realment contra els mosquits? Opció A, dormir amb el ventilador. Opció B, posar alfàbrega a l'habitació. O opció C, apagar el wifi. I l'opció correcta, segons ens marca la gent d'After Vite, és opció A, dormir amb el ventilador. Per tant, revisarem quina és la persona que ha respost correctament la opció A i qui ha estat el més ràpid, i per ell aquest pack d'After Vite. De fons, el so de Cora i aquesta que es diu Perduts, tu i jo. Benvinguts i bon divendres. Bon dia.

0: Flashback.
1: Bon dia, són 9:45. El govern de Salvador Illa comença el curs amb la gestió i els serveis públics al centre del seu rumb polític. Amb tot aquest escenari, la recepta del president és mantenir la prioritat en la gestió dels serveis públics amb educació, habitatge, infraestructures i salut al capdavant. Concretament, també prioritzant amb urgència la gestió forestal, amb la necessitat de talar molts més arbres i netejar el sotabosc per evitar els macroincendis i el seu risc per a les zones habitades. D'altra banda, la Xina ha suspès els rescats al Nepal pel risc d'una nova riuada. En les darreres 24 hores gairebé s'ha triplicat la xifra de víctimes mortals i, segons l'últim balanç oficial, ja hi ha més de 470 morts i més de 1.500 desapareguts. Les autoritats han alertat del perill que això suposaria per a totes les persones que van sobreviure a la primera riuada i també per tots aquells que ara mateix treballen sobre el terreny en les tasques de rescat. I avui agents rurals preveuen un perill molt alt d'incendi en 178 municipis de 21 comarques a Catalunya. El cos ha avisat que el risc de foc s'incrementarà arreu del país i per aquest motiu ha fet una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui comportar risc al medi natural. Els esports. Victòria del Barça per 2-0 ahir contra l'Athletic Club a l'Spotify Camp Nou, que es va omplir d'estelades per protestar contra l'agressió de la policia espanyola a un aficionat diumenge a ells. Jair, Rafinha i Fermín van anotar els 2 gols blaugranes i ja sumant cadascun d'ells 3 dianes a la Lliga, un partit que es va convertir també en el debut de Rodri. Hola a todos, soy Eterna.

deixis que els mosquits siguin la teva banda sonora. Substitueix-los pel matí la mare que el va parir d'Esteu. De 7 a 10. A Flashback.

0: Tayo Cruz i Floraida per aquesta que es diu Hangover. Bons records, d'aquesta cançó, poca conya, que va sonar i moltíssim en el seu dia a l'antena de Flashback. Camí de 9:45, atenció, perquè hem de parlar del vent i, en aquest cas, amb qui millor que amb Tomàs Molina. Millors moments del matí, la mare que el va parir.
1: Avui ens agradaria parlar amb Tomàs Molina perquè... Tomàs, bon dia. La situació és crítica a Catalunya per aquest temporal de vent que ja ahir vam rebre l'alerta, el mòbil tots. Allò, pi, què passa, Exacte, el vent, no?
2: Bé, no sé si us heu fixat, però fa una mica de ventot.
1: Sí.
2: I és que ja ho diu la dita, Febrer mentider, un dia dolent i l'altre també.
1: Sí.
2: Febrer ventós, em sap greu ser groller, però el Mauri és un merdós. Farem la previsió del temps a TV3 amb moltes fletxetes de color vermell.
1: Això sí,
2: encantant d'un costat a l'altre. M'encanten les fletxetes.
1: Sí.
2: Quan poses un sol o un núvol, la gent es queixa si no encertes, però les fletxetes ningú entén res.
1: I a més tinc la sensació que us agrada aquest dia perquè sou els protagonistes absoluts dels Matagrots.
2: No, a mi no m'agrada gens ser protagonista.
3: No! Gens,
2: el que menys. Però per allargar innecessàriament aquest espai del temps, faré un poema del vent.
1: El poema del vent,
2: Del vent per Tomàs Molina.
1: Bueno, esperem primer de tot que no hi hagi cap ensurt amb el tema del vent, que tothom estigui bé i que no passi res.
2: Això m'és igual.
1: Però aquest és el poema del vent per Tomàs Molina. A veure, Tomàs, vinga.
2: T'aixeques pel matí, puges la persiana i veus volant motos per la Meridiana. T'asseus a la cuina mentre estàs esmorzant, passa la teva veïna per la finestra també volant. Hola, què tal? La roba que tenies a l'estonador, ja ho sabeu, ara sobrevola una zona del Pirineu. Per sortir al carrer em vesteixo amb capes, però avui amb dues tones de pedres a les butxaques.
1: Bé, interessant, sí senyor.
2: Com aniré a treballar amb un vent amb tanta força? Et preguntes mentre es vola un Opel Corsa. Podria agafar el cotxe, però marxarà de costat. Ara passa volant un container, una bici i un gat. Agafar la moto mai és una mala idea. Ara passa volant un set Altea.
4: Ai, quants cotxes que volen.
2: Va volant.
4: Sí.
2: Podria anar caminant i en metro amb la línia lila.
4: Sí.
2: Passa volant, tres iaies en fila. I si agafo el patinet, mira, amb aquest Citroën ja em porto set. El millor que pots fer és estar a treball, digui el que digui el teu cap, no vol que tinguis cap ensurt, però demà divendres ja estaràs a l'oficina de la Torre.
1: Sí, senyor. Aquest és el poema del vent. Gràcies, Tomàs. Molta precaució avui.
2: Mira,
1: molta precaució.
5: No deixis que els mosquits siguin la teva banda sonora. Substitueix-los pel matí, la mare que el va parir d'estiu.
6: Són igual de pesats, però no piquen.

0: El so de Joe, amb això que es diu End of Beginning, una cançó que hem conegut també per Stranger Things. 6 minuts mal comptats i arribarem a les 10 en punt del matí. Això vol dir que tancarem ja aquesta edició d'estiu del matí i la mare que va parir, i ho farem ja per donar la benvinguda a partir del proper dilluns, 31 d'agost. Arrenca tot, eh? Arrenca la nova temporada de Flashback. Estigueu molt atents perquè tornaran tots els programes, tornaran tots els companys i engegarem, doncs, una temporada més a la nostra antena. Encantat d'haver-vos acompanyat amb aquesta edició de divendres al matí, la mare que va parir, dilluns, i tornarem des de les 6, ja amb tot l'equip al complet. De seguida donem també al guanyador d'aquest bitllet de la grossa de la Diada, a través del qual heu pogut participar, al nostre WhatsApp, al 628-414-029. Ara el torn és pels Amics de les Arts.
1: A Flashback, només exitja Jordi Plans.
0: Els Amics de les Arts que tornen a la nostra antena, de fet, no han marxat mai, això es diu Segurament t'estimo.

0: Són les 10, la Xina i el Nepal han suspès les tasques de recerca a la zona 0 perquè no descarten que el llac artificial creat després de l'esllavissada gegantina a la regió es pugui alliberar de manera sobtada i provoqui una altra riuada. La d'aquest dimecres, que va arrasar la zona fronterera entre els dos països, ja ha deixat més de 470 víctimes mortals i prop de 1.500 desapareguts. Entre aquests hi ha 3 espanyols, segons el Ministeri d'Exteriors, que ha indicat que de moment no tenen constància de cap víctima mortal de nacionalitat espanyola. D'altra banda, desenes de manifestants han irromput al campament dels migrants que malviuen en una platja de Ceuta i han calat foc. Els mateixos agents han disparat salves per dissuadir els manifestants que formaven part del nombrós grup que va bloquejar el pas dels vehicles de la Creu Roja que es dirigien a la platja del Trampolín per fer un repartiment de menjar. I la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut un suposat piròman que va cremar diversos contenidors al barri de la Prosperitat, a prop de la zona on va començar l'incendi de dimarts a Collserola. El van detenir dimecres al matí i l'individu, que va passar a mans del jutge ahir, ha quedat en llibertat provisional. Els esports. Ahir va haver-hi el sorteig de la Lliga de Campions a Mònaco i el Barça ja coneix els seus rivals. Quan va acabar el sorteig, el conseller delegat de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, va refermar la seva negativa a negociar amb el Barça el traspàs de Julián Álvarez. El conseller delegat no s'ha negat, en canvi, a negociar amb altres equips si el jugador no s'hi vol quedar i ha assegurat que buscarien una alternativa, però ha dit textualment que mai, mai seria amb el Barça.
1: Doncs veurem què passa amb el tema de Julián Álvarez, que està la cosa molt encallada. Recordem que fins al proper dimarts, a les 12 de la nit, encara queda obert aquest mercat de fitxatges. Anem a fer un cop d'ull al temps. Jan Ponsa, bon dia.
2: Hola, bon dia.
3: Avui farà sol.
1: Avui farà sol.
2: Sí, avui farà sol, tot i que no farà calor avui. Les temperatures baixaran força, sobretot a les comarques interiors i del Pirineu. De moment, abans que tenir sol, tenim alguns núvols, sobretot a punts del litoral i de les comarques de Girona, i el dia s'anirà obrint més. Tindrem més estones amb més sol a bona part del país, més sol i algun núvol més a les comarques litorals de Girona, però en principi ens espera també un cap de setmana força estable, amb bastant sol, alguns núvols a punts de Pirineu, però, vaja, temps força tranquil i amb temperatures que aniran pujant a poc a poc al llarg del cap de setmana.
1: Ara mateix, quines temperatures tenim a les 10 i 3 minuts del matí?
2: A Torredembarra, 24 graus, a Badalona, 27 gairebé, a Granollers, 25 i mig, i a Barcelona, 26 graus.
1: Molt bé, Jan, hem arribat al final de la setmana, ho hem aconseguit, aquí, això, eh? Vinga,
2: victòria.
1: Vols una mica de salam i pan?
2: Vinc, uf, doncs... Sí, sí,
1: sí, sí, perfecte, clar que la vols. I si no el vols, és igual, perquè sona igual. Flashback.

0: Michel i Soldo van repartint per aquí, pim-pam. Salami pan, salami pan. 10 i 5 minuts d'aquest matí de divendres, darrer divendres del mes d'agost, i esperant el proper dilluns que arrenqui la nova temporada de Flashback. A seguida, Jonas Brothers amb Sucker, també Búhos, els Catarres, The Weeknd, Quevedo i Elvis Crespo, La Graciosa, Teddy Swims, o, per exemple, el bo d'en Derulo. Vinga, Derulo, tot teu.
1: Amb Jordi Blanc.
0: Derulo va ben equipat, eh? Sí, sí. Amb salami i amb pan, de tot. Jonas Brothers, Sucker, o aquesta mateixa es diu Michiko. Benvinguts i bon dia.

0: Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
1: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759 908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
0: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
0: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
3: Triar el vestit perfecte per un sopar especial és difícil. Els últims dies de rebaixes, triar el nou sofà per al teu saló et costarà molt menys. Aprofita els últims dies de rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba el teu propi estil amb fins un 50% de descompte.
4: Andorra, carrer Prat de la Creu 15.
3: Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
5: Aquests són els grups i artistes que passaran pel backstage de Flashback aquest estiu.
6: Els sents?
5: Ni un. Han volat tots.
6: Si els vols trobar, busca'ls a l'escenari dels festivals del país.
5: O a les festes majors, o en una furgoneta entre concert i concert.
7: I el 31 d'agost tornaran tots, puntuals, fidels, inevitablement nostres. Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera. Tornem el dilluns 31 d'agost. Flashback, el so de l'estiu. Poques gràcies. Estrella Flashback.

0: sempre estem aquí.
1: El millor dels millors, només a Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0.

Preparats per l'acústica de Figueres, entre d'altres, també hi són Búhos. Això es diu No és Miami. I atenció, perquè de seguida arriba el torn de Taylor Swift. I knew it, I knew you. És una de les novetats recents d'aquesta casa. Benvinguts i bon divendres. Bon dia.

0: Elvis Crespo. Bona oriola que han fet per aquest estiu amb això que es diu La Graciosa.
1: Échate pa acá.
0: Échate pa acá.
1: Te veo en La Graciosa. En La Graciosa la vida es más sabrosa.
0: Dos quarts de 12, dos quarts d'11 del matí d'aquest divendres 28 d'agost. Arriba a Teddy Swims, Mr. Know It All.

Sutherland, tu-tu-turu. Ha estat, sens dubte, un any rodó per Sutherland, aquesta cançó, donant la volta al país. Dos quarts tocats, 11 del matí, des de Flashback, Henry Méndez, Juan Magán, i aquesta revisió del mític Rayos de Sol.

0: Another Fit 54 Ultra, pujada més forta a la llista número 9. Evidentment, pendents del que passi també aquest proper diumenge amb en Jordi Quadres, dintre de les 45 posicions més importants del país. Atenció, perquè si els mosquits estan enamorats de vosaltres i durant tot l'estiu us han anat picant, que sapigueu que teniu Afterbite. I us donen alguns tips, perquè no us piquin els mosquits. Per exemple, cal dormir amb la mosquitera o amb les finestres protegides, sobretot si deixeu el llum encès a la nit, per la qual cosa els mosquits doncs, van sempre molt al mode festival. Evita deixar aigua acumulada als plats de testos, cubells o terrasses, perquè és el lloc preferit dels mosquits per muntar-hi una mica d'Airbnb. Si surts al vespre, és preferible que porti roba clara i una mica ampla, i els colors foscos i la suor sempre atreuen bastant més els mosquits. I el repel·lent és bàsic. Afterbite és la teva solució. Que no t'ho expliquin. Afterbite, la solució sense cap tipus de problema amb el tema dels mosquits.
1: Això és un èxit. Flashback.
0: I la millor solució també sempre és intentar refugiar-se. Això sempre. 3:15 del migdia del matí. Del matí, ara no és el migdia. 3:15 del matí. Bruno Mars, això es diu I Just Mike. Això és Flashback. Benvinguts i bon dia.

0: La unió entre Ana Mena i Lola Índigo ha donat lloc a aquesta proposta que sentiu de fons i que es diu Patitoa. De les més interessants a la llista podeu fer un cop d'ull entrant a flashback.cat. I està atents també aquest proper diumenge. Nova edició de la llista, com sempre, amb en Jordi Quadres, des de les 5 i fins a les 9 del vespre. A seguida, els Catarres, també la més nova de Ugel. Ja passa allò per aquí, Marc Ronson amb Miley Cyrus i un llarg etcètera d'artistes que no us podeu perdre. Abans, però, viatge express cap a Mataró. Detallets.
1: Amb Jordi Blancs.
0: La cançó que hem preparat per aquest estiu és aquesta, que es diu Era això.

0: Les millors braves d'Andorra?
1: No vagis al Barra Mars.
0: Un bon bacallà al Pil-Pil.
1: No el demanis al Barra Mars.
0: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
1: Oblida tant del Barra Mars.
0: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
2: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
0: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
3: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Banbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Banbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
4: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
5: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
4: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't el gratuïtament a bondia.ad.
6: Des de l'embús, aturat al semàfor, darrere d'un camió de recollida de brossa...
7: o d'un cotxe en pràctiques.
6: Escolta Flashback i el teu trajecte en cotxe es farà menys insuportable. Andorra.
8: 96.0.
9: Cool Expedients. Dípter nematòcer de la família dels culícids. Vaja, el mosquit de tota la vida. Pica, contagia, irrita, però el seu atac més mortífer no és cap d'aquests. És quan sobrevola la teva orella a les 3 de la matinada, quan ja quasi dormies. Aquell so, aquell maleït so. La ciència de moment no en té la cura, però mentre arriba, al matí la mare que el va parir d'estiu. Aplicar directament a les orelles de dilluns a divendres de 7 a 10 del matí. A Flashback.
8: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

Diumenge, sense drama, els Catarres. Tenir-te aquí, aquí al davant. Passen 5 minuts, un quart de 12 del matí d'aquest divendres. Arriba la més nova d'Augel, Moving to the Sun.

Shakira, Burna Boy han estat protagonistes amb la cançó del Mundial d'aquest passat estiu. Dos quarts tocats de 12 del migdia, arriba Sova de Cabra. Això es diu Camins, Somnis i Promeses.

Ya mismo nos vamos, diu Bad Bunny, amb aquesta que es diu Nueva York. 3:15 del migdia. Arriba Teddy Swims amb Dador o aquesta mateixa de Sienna Spiro amb aquest piano, així és com comença això que es diu Die on this Hill.

0: Aitana, superestrella. Amb ella tocarem el 2 i ho farem amb un vermut Izaguirre. Heu de descobrir la Izaguirre Experience, amb una visita i un tast exclusiu a les seves bodegues. Poca broma, 140 anys, eh? Es diu ràpid, 140 anys. De fet, 141 ja, poca broma. Izaguirre Experience, el vermut Izaguirre, amb ell. Toco el 2 i a partir de les 12, Xavi Dalmau.
1: A Flashback, només èxits amb Jordi Plans.
2: Amb Vermut Izaguirre Experience descobriràs com es fa un bon vermut. Coneix l'elaboració i tots els secrets que hi ha darrere de cada copa i aprèn a maridar-lo com toca amb l'aperitiu perfecte. Tot això al celler del Morell, a Tarragona. Reserva a bodegasizaguirre.com. Izaguirre no és només vermut, és experience.
3: Hey, I'm Olivia Rodrigo.

0: el ventilador. Banda Neon i Buhos, precisament els de Calafell, presents al cartell d'enguany del Festival Acústica. Amb tot el cap de setmana per endavant a Figueres. I tot gratuït. Flashback, emissora oficial. Nil Moliner, bon dia.
1: Amb Xavi Dalmau.
2: Hola, hola, família. Soc el Nil Moliner i estàs a punt d'escoltar Me Acuerdo de Ti, perquè la cantis a ple pulmó amb la gent bonica.

0: Andorra. 96.0.
1: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
2: Triar el vestit perfecte per un sopar especial és difícil. Els últims dies de rebaixes, triar el nou sofà per al teu saló et costarà molt menys. Aprofita els últims dies de rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba el teu propi estil amb fins un 50% de descompte.
3: Andorra, carrer Prat de la Creu 15.
2: Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
0: Andorra 96.0.
4: Flashback.
0: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
4: Si sona Flashback, és un èxit.
5: Aquests són els oients del feedback de Flashback enviant els seus missatges durant tot aquest estiu.
6: Els tens?
5: Ni un. Han volat tots.
6: Si els vols trobar, busca'ls en una platja paradisíaca, fent la migdiada.
5: Creuant el món en vaixell, o en avió, o en un embús a la P7.
7: I quan tornem el 31 d'agost,
8: tornaran tots. Puntuals, fidels, inevitablement nostres.
9: Feedback, amb Albert Planadevall i Cristina Càmera. Tornem el dilluns 31 d'agost.
10: Flashback, el so de l'estiu.
11: Rosalía.

Flashback, aquí Rosalía, un besito per tots vosaltres i gràcies per posar sempre la meva música, que em fa molt feliç. Us agraeixo molt, un bató.

Pla Perla, la nostra Rosalia. Flashback, només èxits després de la victòria d'ahir al Camp Nou contra l'Atlètic de Bilbao. Nova jornada de Lliga. Això sí, haurem d'esperar el dilluns 31. I serà contra el Rayo Vallecano, que estrena nou projecte amb nou entrenador. Dilluns, 2:15 del vespre, la prèvia una estona abans, va de Barça a Flashback, en directe Barça-Rayo Vallecano. Viu el partit amb el Jordi Plans i tot l'equip del va de Barça. Amb el patrocini de la xarxa Fort de Catalunya i Estrella d'Am. Dilluns, 2:15 del vespre, a Flashback, en directe Barça-Rayo Vallecano. I aquí els tenim, 31 fam. Aquesta cançó la trobem dins la reedició del seu últim disc. I és una de les bandes convidades al cartell enorme d'enguany del Festival Acústica de Figueres. Tota la info a festivalacústica.cat. Flashback, emissora oficial, 31 fam, la família.

És la banda sonora d'aquest estiu del 26, cançons que formen part del set del Festival Flashback per excel·lència, el Vaperitour. Atenció, demà a la nit fa parada Ripollet, que són les festes grans de Ripollet del Vallès. Era Uigel, Jamaican Bam Bam, i ara esmolem els ullals Dràcula, Tame Impala.

sagnant l'escena pop mundial des de fa uns quants anys. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, des del seu últim àlbum. Himne als divendres amb Rhythm i Nightcrawlers a punt, abans el debut de Chris de Sarandí.

candidat a cançó de l'estiu, la graciosa Quevedo, des de les seves estimades Canàries, amb la col·laboració del porto-riqueny Elvis Crespo. I aquí un dels altres duets d'aquest estiu, més nostrat, però. Joan Dausà, Mama Duixa, Papi, posa'l al disc.

0: un dels altres resultats dels experiments de laboratori de Bizarrap.
1: A Flashback, només exitja Xavi del Mal.
0: Amb Daddy Yankee, ara la connexió Sabadell de...
2: Amb les cabres a l'estudi.
0: Flash Ice Cream.
2: D'after no vulguis que et saludi.
0: 31 fam.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Sense pausa.

0: Pel seu nou èxit, Anna Mena ha triat una especialista dels ritmes llatins, com és Lola Índigo, i plegades protagonitzen un dels moments d'èxit d'aquest estiu, això que es diu Petitoa, Abu. Per obrir nova hora, 1:03, a punt, Gracie Abrams, abans a jugar ping-pong amb Miqui Núñez.
1: Només èxit ja. Xavi Dalmau.
0: Bon dia.

0: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
1: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike, caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Barra Mars.
2: Un bon bacallà al Pil Pil.
3: No el demanis al Barra Mars.
2: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Barra Mars.
2: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
4: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
2: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis. Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
5: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
6: Flashback.
5: Andorra.
6: 96.0.
5: Al cap del dia reps un munt de trucades emprenyadores. La típica trucada de l'operadora mòbil.
7: Vol millorar la seva tarifa?
8: No.
7: Segur?
8: Sí.
7: Sí que la vol millorar.
8: Que no.
5: La trucada del pare que vol saber on ets.
7: On ets?
8: Aquí.
7: Aquí? Aquí on és?
8: Doncs aquí.
7: Ai.
5: O la trucada del col·lega que s'ha quedat penjat.
7: Ei, tio, què fa?
5: Però l'única trucada que t'has de prendre seriosament és la que et pregunta... Quina és l'emissora de ràdio que escoltes?
6: Escolto Flashback!
5: Flashback, l'emissora que sents.
4: Andorra.
6: Andorra.
4: Flashback. 96.0.

Mundial de futbol i cançó de Shakira. Agafats de la mà ja des de fa molt de temps i èxit assegurat també aquest 2026. Dai Dai, amb la col·laboració de Burna Boy, la colombiana Shakira. Flashback, que per cert se li gira feina. Ben aviat a Madrid amb 11 concerts quasi bé consecutius. El so de l'estiu des de Flashback. Cora, perduts tu i jo.

Hi ha una nova estrella des de fa ja alguna temporada al firmament pop que es diu Sabrina Carpenter, sorgida de la factoria Disney i amb èxit recuperat a Flashback, Main Child. I després de la victòria d'ahir contra l'Athletic Club de Bilbao, el Barça es situa el líder i la propera jornada de Lliga la podràs escoltar com sempre al Va de Barça de Flashback, però no al cap de setmana, sinó dilluns. Alerta! Nou partit de Lliga del Barça. Barça-Rayo Vallecano. La prèvia una estoneta abans, el Va de Barça de Flashback i amb el patrocini de la xarxa Fort de Catalunya i Estrella Damm. Sopa de cabra, remesclats per Jordi Roca.

0: Des d'Amsterdam, el duet de producció Another, portant a l'èxit aquest estiu arreu d'Europa, aquesta producció que tant ens recorda el Sohaus dels 90. Talk to you. I ara, el pastís del 20è aniversari dels Amics de les Arts.
1: No crec en l'amor.
0: Segurament t'estimo. Però ja també...

Aquesta no hi faltarà, el Va Party Tour de demà de Ripollet. La festassa de Flashback, quan ben segur sonarà Karol G, si antes te hubiera conocido. Des de Salou, 26 anys, a punt d'editar el seu àlbum Alba Morena, que per la seva presentació en català s'atreveix amb El Mar, la clàssica dels Manel.

0: Aitana. Ah, Flashback, només èxits. Els seus directes a punt per Barcelona amb ben poques dates. Ivan Herzog. Amb ell farem cap a les dues abans. Justin Bieber.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: I una cançó que ja té una edat, però que l'ha fet revifar aquest 2026. Beauty and a Beat a Flashback.

0: oficial dels èxits.
1: Et prometo que tot el que fas ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

tinc roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen bé.

0: Ugel, des de França, obrint 9 hores, Jamaican, bam, bam, són les 2:03.
1: A Flashback, només èxit ja. Xavi Dalmau.
0: Des de Romania, DJ Goja, Jason Derulo, Melody a les veus, Mi Chico. Bona tarda.

0: 2%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
1: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
1: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
1: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
3: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
4: La veu d'una cançó pot ser brutal. El ritme demolidor. La seva melodia, de les que s'enganxen.
5: Volarem sobre la por.
4: Però si vol ser un èxit, només li fa falta un petit detall. Sonar a Flashback.
6: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu.
4: Un èxit no neix, es fa a Flashback. Flashback, la fórmula dels èxits. Sabrina Carpenter.

Damiano David, Born with a Broken Heart. L'ànima de Maneskin des d'Itàlia en solitari. I ara Cat's Eye, el retorn. Només èxit. Flashback. Èxit flashback per Animal.

La Graciosa, homenatge a les seves estimades Canàries per part de Quevedo i la col·laboració d'Elvis Crespo. Flashback, només èxits, apunt al One Hit Wonder de Lola Young, abans Mr. Know It All, el nou número 1 de Teddy Swims a Flashback.

els Catarres. Aquí al davant, tots els dies que vinc. Dient la seva aquest estiu, amb Diumenge sense drama, Flashback. Versió 26 d'una clàssica de la música d'estiu, Henry Mendes. Rayos de sol, la Flashback.

0: matí i la mare que el va parir.
1: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
0: Feedback.
2: Hola, Flashback.
3: Hola, què tal?
0: Backstage.
4: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
0: La llista.
1: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
0: El vermut de Llucia Ferrer.
1: Toca fer el vermut a Flashback.
0: Va de Barça.
1: Gol!
0: I el tardeu de Flashback.
1: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
0: 31 d'agost. Operació tornada. Flashback.

És el duet d'Anna Mena i Lola Índigo. Imprescindible aquest estiu del 26 a Flashback per obrir a vora. 3 i 3 minuts. Aitana, Els Tiets, Miley Cyrus, Olivia Rodrigo, Alfred Garcia, Shakira, Rihanna, Alex Warren... Noms il·lustres desfilant a la nostra antena camí de les 4. I d'aquí una estona, Sebastián Yatra, amb un dels números 1 del colombià. Abans, la segona producció d'èxit d'aquest estiu del francès Ugel. La descobries aquí, es diu Moving to the Sun.

0: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
1: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
2: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
1: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
2: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
1: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
3: Ràdio Flashback. Ràdio Flashback Andorra. A les xarxes socials. Facebook i Instagram. Flash Andorra. Els tòpics de les vacances d'un diumenge a la tarda. Aquella digestió profunda. Els embussos a la carretera. La butllofa al dit del peu per culpa de les xancletes. I la llista de Flashback. Aspirants, novetats, pujades, baixades, les teves votacions. La llista oficial d'èxits de Flashback no tanca per vacances. Descobreix la nova llista de la setmana cada diumenge de 5 a 9 del vespre a Flashback. Taylor Swift.

Era 6 de febrer, on Maitana, Flashback, un quart i 4 minuts de 4 de la tarda. Atenció, la Lliga, proper partit de Lliga del Barça, no juga el cap de setmana, no, ho fa dilluns, dia 30. I el podràs viure i escoltar a Flashback, el Va de Barça amb el Jordi Plans i tot l'equip del Va de Barça. I serà contra el Rayo Vallecano i amb el patrocini de la xarxa Fort de Catalunya i Estrella Damm. Dilluns, el partit arrenca 2:15 de la nit. Va de Barça, Flashback. Barça, Rayo Vallecano i ara els tiets. Era això, era això.

La Morocha, des de l'estiu del 25, Luc Rai. Ara vine'm a buscar, sisplau. Només exits, que no em sé el camí. Alfred García. Vine'm a buscar.

ràdio oficial dels èxits. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Bizarrap, Daddy Yankee a Flashback, només èxits, cap a les 4 amb un tros de número de Billie Eilish, abans una de les bandes que forma part del cartell d'aquest 26 del Festival Acústica de Figueres. Durant tot aquest de setmana amb música Flashback, en directe, només èxits amb Xavi Dalmau. A la capital de l'Alt Empordà, entre d'altres amb 31 fam i aquesta que es diu La Família. La 31.
1: Això és la R, això és la família.

0: Tot l'últim disc de Quevedo és un homenatge a les seves illes canàries. La Graciosa, amb Elvis Crespo. Tros de número 1 d'aquest estiu per obrir vora. Són les 4 i 4 minuts. Tenim a Pui, Stay Homes. The Bright Side, col·laboració estel·lar del Josep Montero d'Oques Grasses. Abans, des de The Romantic, Bruno Mars.
1: Només exigem Xavi Dalmau.
0: I Just Might.

0: Andorra.
1: 96.0.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Barra Mars.
2: Un bon bacallà al Pil-Pil.
3: No el demanis al Barra Mars.
2: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Barra Mars.
2: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
3: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
2: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
5: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
4: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't-el gratuïtament a bondia.ad.
0: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. Ràdio Flashback. Andorra 96.0. Ràdio Flashback Andorra. A les xarxes socials. Facebook i Instagram. Flash Andorra.
6: Aquests són els grups i artistes que passaran pel backstage de Flashback aquest estiu.
7: Els sents?
6: Ni un. Han volat tots.
7: Si els vols trobar, busca'ls a l'escenari dels festivals del país.
6: O a les festes majors, o en una furgoneta entre concert i concert.
0: I el 31 d'agost tornaran tots. Puntuals, fidels, inevitablement nostres. Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera. Tornem el dilluns 31 d'agost. Flashback, el so de l'estiu.
1: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

Aquesta va ser la carta de presentació de Sabrina Carpenter, que feia el salt de ser una cara visible del canal Disney i a ser nova estrella del pop. Espresso a Flashback, només èxits. A Flashback, com sempre, envoltats de la millor gent del planeta. Tu i també Mama Duixa.

El mes de setembre, gira i concert a Barcelona, Superestrella, Aitana, Flashback, Ed Sheets, Imagine Dragons, Nil Moliner, les Huntrix, o també, per exemple, Tate McRae, ja de fons un altre cop, una partida de ping-pong amb Miqui Núñez a Flashback.

0: Els Catarres. Diumenge sense drama i divendres i tots els dies de la setmana, si és possible. Els èxits no s'aturen. A les 5 s'hi posa el Marc Frigola. D'aquí una estona, Miles Smith.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Fem bo el títol de la cançó que ens espera. Queda't si vols ballar. Abans, Opalite, Flashback, Taylor Swift. Bon cap de setmana. Adéu.

0: Un èxit rotund, no només de Shakira, que s'ha convertit en una de les artistes que, si, escolta'm, tens una banda sonora per un mundial de futbol per fer, doncs, si la truques a ella, acabarà fent un tros d'èxit.
1: A Flashback, només èxit ja. Marc Frigola.
0: Hem obert una nova hora d'èxits a Flashback amb Dai Dai, Shakira i Barnaboy a Flashback. Les 5 i 3, després d'en Xavi Dalmau, ens hi posem per repartir èxits, com aquest que arriba de Purple Disco Machine, Hypnotized. Abans, Cora, perduts tu i jo. Benvinguts, benvingudes.

0: El gènere house i no disco s'apoderen de l'antena de Flashback gràcies a Purple Disco Machine, aquest DJ i productor alemany que ens va sorprendre fa unes temporades amb aquest Hypnotized. El recuperem a Flashback, només èxits. I molta atenció perquè torna al futbol i torna el va de Barça a Flashback. Després ja de les dues primeres jornades de Lliga, el Barça de Flick no s'atura, i des que tampoc s'atura la Lliga. El proper dilluns, dilluns dia 31 d'agost, quan torni la temporada de Flashback, també hi haurà partit del va de Barça. I és que el Barça rep la visita del Rayo Vallecano. Els de Flick volen tornar a imposar el seu joc i a tornar a endur-se els 3 punts. Com us deia, dilluns 31 d'agost, a 2:15 del vespre, Barça-Rayo Vallecano. Viu-lo a Flashback amb en Jordi Plans, en Víctor García, la Judit García i en Marc Llibre, tot l'equip del va de Barça. Ja sabeu, farem un backstage curtet perquè a 8:15 del vespre doncs ja s'hi posaran amb la prèvia d'aquest partit que serà a 9:15 de la nit. Dilluns 31 d'agost, Barça-Rayo Vallecano. El va de Barça està patrocinat per la xarxa Ford de Catalunya i Estrella Damm.
1: Andorra 96.0.
2: Go Banning, ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
3: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Banning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Banning també el tenim.
2: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. Go Banning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
4: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike, caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
5: Culex Pipiens, dipternematòcer de la família dels culícids. Vaja, el mosquit de tota la vida. Pica, contagia, irrita, però el seu atac més mortífer no és cap d'aquests. És quan sobrevola la teva orella a les 3 de la matinada, quan ja quasi dormies. Aquell so, aquell maleït so. La ciència de moment no en té la cura, però mentre arriba, al matí la mare que el va parir d'estiu. Aplicar directament a les orelles de dilluns a divendres de 7 a 10 del matí. A Flash.

Azizam, una proposta d'Ed Sheeran de fa un parell de temporades que sumem també a la llarga llista d'èxits que ens ha ofert aquest artista Flashback. De seguida, Dua Lipa, quan passen pràcticament 5 minutets d'un quart de 6 de la tarda. Abans ja sona de fons una balada que ens té el cor robat. És el so de Sien Aspiro i el seu debut a Flashback, Die on this Hill.

I tant s'ha fet calor aquest estiu que mica en mica anem deixant enrere. És el so de la banda Neon i dels Búhos amb aquesta proposta de l'estiu. El ventilador, els Búhos, que per cert els tindrem aquest cap de setmana a l'Acústica de Figueres. Des d'avui fins diumenge ompliran la capital de l'Alt Empordà de música i de bon rotllo. De seguida recuperem un èxit, un número 1 de Tones and I. Viatjarem a Austràlia per escoltar Dance Monkey. Abans, a Flashback, DJ Goja, Jason Derulo i Michiko. Yeah.

És el so de Juan Magán reversionant un clàssic de la seva discografia al costat d'Omar Montes, Ayer la via Flashback. Una cançó que no faltarà aquest cap de setmana al Bafari Tour, aquest dissabte a Ripollet. Només èxits. A Flashback arriba una novetat, la signa Alba Morena, i és la seva versió del Mar de Manel.

0: Petitó a l'èxit de l'estiu d'Anna Mena i Lola Índigo. Esperem nou material d'Anna Mena que ha d'arribar aquest final de 2026 o a principis del 2027. Cançó que queda enrere, Flashback, pràcticament 6:15 de la tarda. De seguida, Chainsmokers i Coldplay. Abans, uns artistes que seran a l'acústica de Figueres. 31 fam, amb Flashy Ice Cream, Les Cabres a l'estudi.
1: Les Cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Tots els èxits en una sola ràdio.
2: Flashback.

0: New Religion, el so de Bibi Rex amb aquesta cançó reversionant el clàssic Insomnia de Faithless, un clàssic de l'electrònica que recuperem a Flashback. 6 minutets i ara ens plantem al punt de les 6 de la tarda. De seguida ens visita The Weeknd, el canadenc, que per cert, dimarts 1 de setembre serà a l'Estadi Olímpic amb el seu tour i amb cançons com Blinding Lights. Preparadíssima per sonar a Flashback, abans una novetat. Arriba Chris de Sarandi a la Ràdio Musical de Catalunya.
1: Amb Marc Rigola.
0: És aquesta que et vam presentar diumenge a la llista Good Old Days.

0: és la pujada més forta de la llista. Nou cap amunt per Another 54 Ultra. I aquest temacle d'estiu, Talk to You, una cançó que de ben segur ens acompanyarà durant les següents setmanes a Flashback. Amb aquest bon rotllo hem decidit començar una nova hora d'èxits a Flashback, de seguida Figaflowers, Els Catarres, Justin Bieber, Ugel, Solto i un llarg etcètera d'artistes preparats per desfilar també Calvin Harris amb Summer. Només
1: èxits amb Marc Frigola.
0: Abans de tots ells, obrim el Bifol, el darrer treball d'estudi de Quevedo, i escoltem Ni Borratxo. Benvinguts, benvingudes, bona tarda.
2: Yo quiero otra ronda, otra ronda, otra tanda.

0: que l'anem deixant enrere, però escolta'm, Calvin Harris ens recorda que la millor època de l'any doncs dura per sempre. Summer, sonant a la ràdio musical de Catalunya. 5 minuts mal comptats i un quart de set d'aquesta tarda de divendres. Estem a les portes del cap de setmana, però que sapigueu que ja des d'ahir, dijous 27 i fins diumenge 30 d'agost, Figueres s'omple de música amb una nova edició del Festival Acústica de Figueres. Durant 4 dies, fins a 30 artistes passaran pels seus escenaris amb noms, amb caps de cartell de l'escena catalana com Sopa de Cabra, La Fúmiga, Buhos, la Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro i Seo i Dodo Sound. O Malifeta, entre molts altres, el festival comptarà amb 4 escenaris, 3 espais gastronòmics i accés lliure. És gratuït per gaudir de tota la programació. Consulta els horaris de l'acústica i tots els detalls a la seva pàgina web, festivalacústica.cat, festivalacústica.cat. L'acústica de Figueres compta amb la col·laboració d'Estrella Damm. Flashback n'és l'emissora oficial. Aquest cap de setmana, si no teniu plan, doncs ja us ho proposo jo. Aneu a Figueres, aneu a l'acústica de Figueres.
1: Cantam català amb un so únic, la R i el 30 i el...
2: Andorra 96.0.
3: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
4: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
3: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
4: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
3: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
5: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
6: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
7: La veu d'una cançó pot ser brutal. El ritme demolidor. La seva melodia, de les que s'enganxen.
8: Volarem sobre la por.
7: Però si vol ser un èxit, només li fa falta un petit detall. Sonar a Flashback.
9: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu.
7: Un èxit no neix, es fa a Flashback. Flashback, la fórmula dels èxits. Lady Gaga.

El so dels Figaflau és una de les més destacades de l'estiu passat a la fresca. De seguida, Manuel Turizo, recuperarem el merengue al costat de Marshmello. Abans, una novetat que signen Karol G i Bruno Mars des del nou treball d'estudi de Karol G. És aquesta baladeta, baixem una mica revolucions amb això que es diu Still, sona Flashback.

0: Els Catarres, amb aquesta proposta, diumenge sense drama, quan han tocat 6:45 de la tarda.
1: Tots els dies que vindran.
0: Seguim endavant en aquesta tarda d'èxits a Flashback amb Justin Bieber, Nicki Minaj, recuperant aquest èxit que està de moda. Beauty and a Beat.

Bona nou part amb el seu nou treball d'estudi 21. Aquest és al costat de Solto, Jamaican Bam Bam, però ja fa setmanes també que Flashback roda Moving to the Sun. De seguida recuperem un número 1 de Drake, abans Taylor Swift. I knew it, I knew you, a Flashback.

0: Gone, gone, gone, el so de David Guetta amb Teddy Swims i Tones and I a Flashback. Arribant pràcticament a les 7 de la tarda, és moment per presentar-vos el nou i renovat número 1 de la llista. Joan Dausà, Mama Duixa.
1: Amb Marc Frigola.
0: Es diu Papi, posa'l al disc. Veus el...

Superestrella. És el so d'Aitana per arribar pràcticament a les 7. De seguida, Joe amb End of Beginning, abans de Flashback, la més nova dels Tiets. La seva cançó de l'estiu, que sona de meravella, es diu Era això, a la Ràdio Musical de Catalunya. Perduts

0: matí i la mare que el va parir.
1: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
0: Feedback.
2: Hola, Flashback.
3: Hola, què tal?
0: Backstage.
4: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
0: La llista.
1: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
0: El vermut de Llucia Ferrer.
1: Toca fer el vermut a Flashback.
0: Va de Barça.
1: Gol!
0: I el tardeu de Flashback.
1: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
0: Operació tornada. Arrenca la nova temporada.

0: Tros d'èxit de Shakira al costat de Barnaboy, aquesta proposta que és la cançó oficial del Mundial. Die, die, a Flashback.
1: A Flashback, només exitja Marc Frigola.
0: Passant 3 minuts de les 7, així hem començat una nova hora d'èxits. De seguida Coldplay. Abans, els Amics de les Arts, música de casa. Segurament t'estimo. Bona tarda. No crec.

0: Andorra.
1: 96.0. Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: Palarinsal Gran Valira Resorts, l'estació situada a la parròquia de la Massana, continua sent aquest estiu un dels grans centres neuràlgics del ciclisme de muntanya als Pirineus, amb noves incorporacions al Bike Park i un calendari esportiu internacional de primer nivell. Entre les novetats d'aquest estiu destaca la nova pista Blavet, una pista de nivell blau que completa la gran oferta de circuits del Bike Park, un dels més prestigiosos del món amb els seus més de 60 quilòmetres de circuits. A més, s'ha fet una adaptació de la pista Comensal inferior per tal de millorar encara més el traçat que arriba fins al poble de la Massana. En trobareu detalls al web palarinsal.com.
1: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
3: Ràdio Flashback.
4: Flashback.
0: Ràdio Flashback Andorra. Andorra 96.0.
3: Radio Flashback.
5: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
6: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
7: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
8: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
7: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
9: Flashback.
10: Flashback.
9: Flashback.
10: Flashback.
9: Flashback.
10: Flashback.
0: Flashback. Flashback Andorra.
3: Flashback.
11: Flashback.
12: Flashback.
0: De cara, de perfil, amb filtres, selfies, boomerangs, stories o reels. A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som. La veu d'una cançó pot ser brutal.
13: I'll take my pride.
0: El ritme demolidor. La seva melodia, de les que s'enganxen.
14: Volarem sobre la por.
0: Però si vol ser un èxit, només li fa falta un petit detall. Sonar a Flashback.
15: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu.
0: Un èxit no neix, es fa a Flashback.
3: Flashback,
0: la fórmula dels èxits.
1: Andorra.
16: Andorra.
1: Flashback.
16: 96.0.

És el so de Bad Bunny, aquesta que es diu Nova York, la Flashback, un quart tocat de 8 del vespre. De seguida Dua Lipa, de seguida també una novetat de Katsai. Abans, però, Martini us presenta el Tardeo de Flashback aquest dissabte de 7 a 9 del vespre. A Flashback no tindrem Tardeo, els tenim de vacances, tenim l'Andreu Joanola que ha de descansar una mica, però estan carregant les piles per tornar amb més ganes que mai. Tornaran el cap de setmana que ve, el 5 de setembre serà a Begur. Fins llavors podeu esperar-los gaudint de l'estiu, fent martinis a la platja i preparant-vos per enviar el mail a eltardeodeflashback@flashback.cat, eltardeodeflashback@flashback.cat, per venir de públic al Tardeo, amb la col·laboració de Martini, Ametlla Origen, Ètnia i Casa Cendra. Cada dissabte a Flashback fem el Tardeo de Flashback. I ara sí, aquesta novetat que us deia, Katsai, després de Gabriela, arribant amb Animal.

Quevedo, Elvis Crespo i la graciosa Flashback, camí a 2:15 de la tarda. De seguida, Billy the Vision and the Dancers s'ha marcat una cançó d'estiu abans Sopa de Cabra, que seran a l'acústica, camins, somnis i promeses.

0: És la veu i el so d'Olivia Dean i aquesta que es diu Man I Need a Flashback, només èxits, de seguida Marc Ambor i un autèntic tamacle, Belong Together. Abans, Alfred García pica la porta i el fem passar amb aquesta que es diu Vine'm a buscar.
1: Vine'm a buscar, vine'm a buscar, vine'm a buscar, sisplau. Vine'm a buscar, vine'm a buscar, vine'm a buscar, sisplau, que no em sé el camí.

D'una banda, una mena de l'altra, Lola Índigo i aquest tros d'èxit que sona a la Ràdio Musical de Catalunya. Sona Petit Toa. 5 segonets i 3 quarts de 8 del vespre. De seguida recuperem el so de Floraida, Whistle, del 2012, abans Ugel i aquesta que es diu Moving to the Sun.

0: La prova és el Tour de França, però aquest any ha sortit des de Barcelona i els Doctor Prats han estat els encarregats de posar-hi la banda sonora amb aquesta cançó. Es diu Energia, sona Flashback, 6 minutets i les 8 del vespre.
1: A Flashback, només exitja Marc Frigola.
0: Arriben els Rayos de Sol.

l'estiu del 26.

0: i fins diumenge està en marxa el Festival Acústica de Figueres amb els Buhos com una de les formacions que formen part del cartell. En aquesta ocasió els escoltem al costat de la banda Neon, El Ventilador, la cançó que hem escollit per començar una nova hora d'èxits a Flashback.
1: A Flashback, només èxits a Marc Frigola.
0: Darrera hora de programa, darrera hora d'èxits, i a partir d'això doncs ens escoltarem el dilluns amb una nova temporada en marxa a Flashback. Aquest dilluns 31, no t'ho perdis. Comencem aquesta hora amb Teddy Swims, Mr. Know It All. Benvinguts. Benvinguts.

0: el so de Sara Larsson, una cançó que s'ha tornat a posar de moda i que sona de, bueno, moltíssima. El TikTok, segur que si l'obriu la trobareu. Aquesta es diu Lash Life, de la temporada 2014-2015. I el que també està de moda és el Barça de Flick, els de Hansi Flick, que segueixen comptant els partits de Lliga per victòries. I atenció, perquè dilluns 31 torna la temporada regular de Flashback, torna la programació habitual, però també torna el futbol. I és que el Barça, dilluns 31, rep la visita del Rayo Vallecano, que inicia un nou projecte amb un entrenador que ha acabat d'arribar i que buscaran, doncs, endur-se algun punt del Camp Nou. Per la seva banda, els de Hansi Flick intentaran imposar el seu futbol, i això ho viurem dilluns 31 d'agost a 9:45 del vespre. Hi haurà una estona de backstage i després vindran els del Barça i ens diran: Andrea, Marc, fora de l'estudi, que ens hi posem nosaltres. I des de l'estadi, des del Camp Nou, tindrem en Jordi Plans i en Víctor García. Des de l'estudi, la Judit García i en Marc Llibre per explicar-vos aquest partidàs. Dilluns, Barça-Rayo Vallecano amb el Bada Barça, que està patrocinat per la xarxa Ford de Catalunya i Estrella d'Am.
1: Andorra 96.0.
2: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike, caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
3: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
3: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
5: Camí a la feina, de tornada a casa o sigui quin sigui el teu trajecte, fes que vagi sobre rodes. Escolta Flashback al cotxe i no punxaràs. Andorra
1: 96.0.
5: Els tòpics de les vacances d'un diumenge a la tarda. Aquella digestió profunda. Els embussos a la carretera. La butllofa al dit del peu per culpa de les xancletes. I la llista de Flashback. Aspirants, novetats, pujades, baixades, les teves votacions. La llista oficial d'èxits de Flashback no tanca per vacances. Descobreix la nova llista de la setmana cada diumenge de 5 a 9 del vespre a Flashback. Lady Gaga.

el projecte en solitari de Damiano David, després de deixar-ho amb els Maneskin, després de triomfar amb la seva versió del Begging. Aquesta és la primera proposta que ens ensenyava. Born with a Broken Heart, Tamacla, Flashback. Passant 5 minutets d'un quart de 9 del vespre, de seguida Sebastián Yatra, BL i el seu Vagabundo. Abans arribar la família 31 fam, que seran a l'acústica de Figueres aquest cap de setmana, que sonin les trompetes. Let's go! Yeah.

És la pujada més forta de la llista i no n'hi ha per menys. 9 cap amunt, directes a la 21. I només fa un parell o tres de setmanes que són entre dins del nostre chart, Another 54 Ultra i aquest temacle que es diu Talk to You, a Flashback. Pràcticament 9:15 del vespre i arribarem amb Bruno Mars i el seu ja conegut I Just Might.

De ben segur que en aquesta nova temporada que començarem a Flashback a partir del dilluns 31 d'agost, aquesta cançó ens acompanyarà, eh? K-pop Demon Hunters i aquesta proposta anomenada Golden. Pràcticament 9:15 del vespre, Flashback. De seguida, un autèntic número 1 d'Ugel, un autèntic trencapistes. Abans sona Nil Moliner a la Ràdio Musical de Catalunya. Aquesta que tinc preparada és Me Acuerdo de Ti.

Des de Marsella, el so d'Ugel, que va estar rebentant arreu en aquesta ocasió, producció a quatre mans al costat de Solto, per aquesta cançó que es diu Jamaican Bam Bam. Ens deixa les portes de les 9 del vespre, moment per tocar el 2, de seguida Ed Sheeran i Beyoncé. Per acabar un torn perfecte, en perfecte, també Lady Gaga amb Abracadabra, Home Maduixa i la millor gent del planeta. Ens emplacem el dilluns, 31 de

Agost ens tornarem a escoltar ja amb el backstage en marxa amb l'Andrea Romera dilluns 31 d'agost. Recorda que comença la programació habitual de Flashback a partir de les 6 ja, amb el Matí i la mare que el va parir. Una abraçada, bon cap de setmana. Adéu, adéu.

0: al matí i la mare que el va parir.
1: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
0: Feedback.
2: Hola, Flashback.
1: Hola, què tal?
0: Backstage.
3: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
0: La llista.
1: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
0: El vermut de Llucia Ferrer.
1: Toca fer el vermut a Flashback.
0: Va de Barça.
1: Gol!
0: I el tardeu de Flashback.
1: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
0: 31 d'agost.

0: Maneres de despertar-se. La clàssica. Música clàssica no, a la manera clàssica, amb el despertador de sempre.
1: Quin despertador tens? Millor que et llevis amb la trucada despertador del matí i la mare que el va parir. Encarrega la trucada que desperta i felicita qui vulguis.
2: Ràdio què?
1: Entra a flashback.cat, omple el formulari i deixa que ens encarreguem de tot. La trucada despertador del matí i la mare que...

0: solo quiero ir a buscarte. Me da igual Madrid o París, solo contigo escaparme. Una música, un ple, vámonos de aquí.
1: Flashback.
2: La ràdio musical de Catalunya.
1: Imagina't un estiu sense el so de les onades, els grills, les migdiades, les nits de festa. Ara imagina't un estiu sense flashback. Impossible.

0: Flashback. La ràdio de l'estiu.
1: Té la vida per fer una rumba catalana. I ara que ja l'estic fent, no sé pas de què parlar-te. Si del Moia Lloperet, o d'aquesta el rumba brava, o potser d'aquella nit, a Gitaneta de Gràcia.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: La ràdio dels números 1.

Són les 11. Només èxits. Estiu del 26. De petit tenies por de la nit i ara t'encanta. Si veies un monstre, t'espantava. Ara el segueixes. És el que passa quan escoltes. Sessió Flashback, mesclada per Andreu Preses.

els èxits que no necessiten presentació els escoltes a la sessió Flashback.

aquesta nit, l'Andreu Preses et posa el pijama. O potser prefereixes que te'l tregui. Sessió Flashback. Basta.